0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

por si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença Els Experts amb Roger Seró. Aicat.

0: És aquesta nova pandèmia de senyoros enfadats deixant anar tuits d'odi. Aquí potser els esbatlana no diuen aquesta paraula de tres lletres tan lletja com odi, però és la crítica clara d'aquesta cançó titulada Josep Maria. Són els esbatlana, com us acabo de dir, acompanyats del Sexeni. Amb ells comencem aquesta nova hora, aquest programa d'avui, que és dimecres. Avui és 22 de juliol i ens acompanyen, mira, els nostres oients, com ara la Cata, que és d'aquests oients que treballen al primer sector i sempre ens diuen de vacances no en fem mai, perquè els animals, les plantes, tiren tot l'any. Doncs ens envia una foto dient això: aquí no fem vacances, aquí fem barema. I ens envia una foto de la seva vinya. Digue'ns a quin municipi estàs, Cata, així et situarem una mica millor. Gràcies per ser-hi i ser de les primeres que aquí al nostre grup de WhatsApp ens diu el bon dia, com fa també en Salva, ben matiner, en Xavier, també avui s'ha aixecat fa més d'una hora, la Thaís, en Terra Lliure, o en Jordi, i aquí ens acompanyen també a l'estudi la Montse Barcón, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I en Sergi Ruiz, què tal, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé.
0: I ara sentirem una reacció d'una oienta d'ahir. Montse, et vaig alertant, ja que tu ets de les noves. Ja saps que, com et vaig dir ahir, el que es diu en aquest programa té conseqüències. Els oients responen al que nosaltres diem i responen sobretot amb retrets i qüestionaments.
1: No.
0: De vegades amb approvals també i dieses. Doncs, durant les últimes hores, la nostra oient, precisament la Thaís, ha escoltat la teva entrevista amb l'escriptora Mar Picó.
1: Sí.
0: Aneu a icat.cat o a la nostra app per sentir aquesta escriptora com ens presenta la seva trilogia literària titulada Els Faura. Doncs aquesta oient, la Thaís, ella sap de què parla. Ella és bibliotecària de tema juvenil.
1: Oh, l'estimo ja.
0: Ha reaccionat a la teva peça. Sentim-la al seu WhatsApp, sí.
3: Parlau dels Bridgertons català, Els Faura, i bueno, està guai, és una clean romance així, guai. M'enduc la segona part ara per les vacances i bueno, està bé, mola, perquè és això que poden llegir les nanes que estan allà en romàntica, romàntica amb els nostres pobles i tal, i no merdes americanes ni angleses.
1: Cop de puny?
3: Està guai, està guai. Felicito la Mar Picó. Realment és molt ràpida de llegir, segons m'han dit. Així que...
0: Les 8 i 4 minuts, com has vist, la Thaís ha aprovat totalment la teva anàlisi del llibre.
1: Estava suant ja, Thaís, que necessària la teva feina. Moltes gràcies per dedicar-t'hi, de debò.
0: Ara són les 8 i 4 i també lluem als meteoròlegs que ens diuen quin dia ens depara avui en Jofre Genué. Com ens llevem avui? Bon dia.
4: Bon dia, doncs ens llevem avui un altre cop amb aquestes temperatures tòrrides, amb aquests valors que no baixen dels 25 graus en moltes poblacions de la costa, del prelitoral, però sobretot de la costa central, Camp de Tarragona i especialment Terres de l'Ebre, on alhora es manté la variabilitat. Aquests núvols que arriben des de l'interior de la península Ibèrica una mica desfets i que fan una mica de tapa aquest aire càlid que no acaba de marxar. De fet, les mínimes més altes han tornat a ubicar-se a prop d'aquests 27 graus al barri del Raval de Barcelona i molts valors de 25-26. I amb temperatures màximes que poden superar fàcilment els 35 graus, però avui serà difícil arribar als 40. A les zones més càlides baixa un palet al termòmetre. Jornada de variabilitat al sud del país, amb aquests núvols que aniran arribant desfent-se, la resta algun núvol prim i potser a la tarda alguna nuvolada que pugui donar algun ruixadet al voltant dels ports, Terres de l'Ebre.
0: Gràcies, Jofre. Les 8 i 5 minuts i amb vosaltres avui, oients, amb vosaltres avui juguem. La pregunta del dia. Expliqueu-nos quin joc de taula o videojoc jugareu aquest estiu o quin ha sigut el millor de la vostra temporada, quin recomaneu i per què. I afegiu-hi també quin escape room jugareu aquest estiu o ha sigut el millor d'aquesta temporada i quin ens recomaneu i per què. Comencem per la Miau, perquè ens diu hola guapis, guapa tu, Miau, i diu bon dia. Nosaltres aquesta setmana estem jugant una campanya de l'Arkham, una cosa una mica friki que esperem ens ajudi a passar els vespres de calor i a fer una mica més d'estiu aquest juliol de treballar molt, i ens envia una foto d'una partida en marxa on veiem que l'Arkham és un joc de cartes, però d'aquells elaborat, eh? Hi veig moltes fitxes, molts comptadors, i òbviament amb aquest títol, doncs, està inspirat en l'univers de terror còsmic de l'escriptor H.P. Lovecraft i Arkham, que és una de les ciutats del seu univers. Un joc de cartes ben fosquet. La Núria ens diu, aquest any he jugat a bastants videojocs amb la meva parella. Split Fiction, Mario Wonders, Cult of the Lamb, Unreal 2, Helldivers o Playtap. Diu que destaca l'Split Fiction, diu, si teniu ganes de seguir una història, l'Unreal 2 i Playtap meetup si us voleu estressar junts i enfadar-vos una mica amb la vostra parella sempre amb carinyo jugant a videojocs, o al Cult of the Lamb si teniu ganes de crear una secta sent Shai's Cookies. He mirat imatges del Cult of the Lamb i és literalment el que diu el títol. Una secta d'ovelletes, un joc de construcció de masmorres, masmorres infernals, amb aquests protagonistes, els ninotets són Shai's ben cookies, però satànics, i a més veig que està per la Play i la Xbox, també les anteriors, si no teniu una consola més nova, també teniu disponible aquest joc, el Cult of the Lamb. Li respon en Salva, que ell també juga a l'Split Fiction, perfecte per jugar en parella, perquè és d'aquests jocs col·laboratius, que no em refereixo que sigui online, és a dir, pantalla partida, és obligatori que heu de jugar dues persones, dos comandaments a la vegada, i diu, m'encanta perquè la meva dona es posa nerviosa i els meus fills són massa petits per jugar-hi, així que estic bastant encallat. No pots jugar sol aquest joc, a l'Split Fiction, que el teniu a més les protagonistes, malgrat ser un joc de fantasia i d'aventura, les dues protagonistes són dones i escriptores, però també estan allí fotent canya. Aquest sí que el necessiteu, la Play nova la Xbox nova. En Salva, l'oient que té un fill que es diu Aran, perquè així li pot cantar Around the World, que a banda de la música electrònica també és gamer. Va, et posem Salva la cançó al teu fill. Randy Wood, el fill d'en Salva, diu, a veure, jocs de taula amb els nens, per les seves edats, juguem bastant al Pelusses i al Virus, i també el Dixit, el Virus ho fans a casa vostra?
1: I tant, el Virus està on fire.
0: Sergi, tu ets més de Dixit, tens més cara de persona imaginativa.
2: Sí, jo, de fet el tinc a casa, el Dixit.
0: Perfecte. Hi ha gent que juga als Potting Kittens, i em vaig avorrir la segona ronda, en canvi el Dixit per mi és un joc que mai acaba. Diu, de videojocs, estic amb l'Expedition 33, que té un disseny d'art brutal, una premissa molt original, és de rol, fantasia, ciència-ficció, situat a la Belle Époque francesa, amb un món condemnat a morir, perquè cada cert temps han d'enviar uns voluntaris que se sacrifiquen en una expedició en una illa on mai ningú hi ha tornat. I diu que amb els nens petits, com que la gran ja em demanava un ordinador per ella sola, òbviament no li ha comprat.
1: Ben fet.
0: El que li ha fet és un compte amb control parental perquè pugui també jugar a l'ordinador. A la seva filla, que té 9 anys, i l'Aran, el famós Randy Wall, que en té 6, han començat a jugar al Kena Bridge of Spirits, que és un videojoc juvenil, de fet, però els dos es caguen de por una mica. Potser sigui més per prepubers, però la protagonista, la Kena, em sembla supersimpàtica. I en Sisu, Mon Escape Room, té previstos anar aquest estiu a un ambientat en el món de So, les pel·lis de terror, i també el de la Ouija. Diu, algú hi ha anat? Doncs aquí al grup de WhatsApp li podeu fer al Sisu les vostres crítiques d'Escape Rooms i compartir una mica quina ruta Escape Room podeu fer aquest estiu i anar a jugar, a anar a estrenar-ne algun que no hi hagueu passat mai encara. Anem a les respostes en format àudio. Començarem, òbviament, amb l'Adrià. Ell sap de què parla perquè aquest oient ens escolta des del seu negoci. El seu negoci és una botiga de jocs de taula que té a Reus.
5: La veritat és que per mi l'estiu és més de platja, piscina, però home, no em treguis de davant de l'aire condicionat sentat a la taula amb els meus amics jugant a jocs de taula. Aquest any està triomfant moltíssim Fills de la Boira, que és un joc íntegrament en català basat en les novel·les de Brandon Sanderson. La veritat és que estem enganxadíssims, és un joc cooperatiu que juguem els amics contra el dolent, una barbaritat de difícil, encara no l'hem guanyat. També no falla mai el Catan amb totes les edicions que té en català. La nostra especialitat, que són els jocs de cartes, tenim aquest estiu, a l'agost, el Hobbit en col·laboració amb Magic the Gathering, tenim Riftbound, que té una nova expansió de Vendetta, Riftbound és el joc de cartes del League of Legends, tenim també nova col·lecció de l'Orcana, del joc de Disney, amb Monstruos S.A. Així que us animo a que passeu l'estiu jugant a cartes, jugant a jocs de taula, i després ja podeu anar a la piscina, a la platja on vulgueu.
6: Jo no sóc gaire de jugar a jocs. Joc així de... El joc aquest, allò. Si haguessis d'escollir un joc, vista la calor que fa, escolliria jugar a strip poker. Així que mentre anem jugant a carta...
7: Bandera vermella!
6: Que em posaria ja de seguida.
8: Bon dia. Doncs nosaltres acabem de jugar amb l'herència de la tia Àgata. Divertit. Després ens van regalar un que es diu Kick Stop, que és de cartes i és de... Vam fer preguntes i has de dir paraules, que diu la paraula més ràpid. A la que en diu estrès, doncs ja s'acaba. I està bé, és divertit, perquè clar, has d'inventar paraules. Clar, nosaltres jugàvem en català, perquè total...
9: No fem res d'escape rooms, perquè fa molta calor, fa molta calor.
10: He de dir que jo no sóc aficionada a jugar a jocs de taula, i ara pensava amb la pregunta del dia que segurament és perquè sóc filla única. Ara tots aquí plorant. Quan ets un sol, clar, no et posaràs a jugar, és que és molt... Podia jugar quan venien amics a casa o quan jo anava a casa d'amics. I llavors, clar, tothom se sabia molt millor les normes, no sé, quan jugàvem al Monopoli, coses així. I llavors m'agobiava, perquè també sempre t'agrada guanyar. guanyar, bueno, almenys a mi. Ara sí que és veritat que els pares juguen més amb els nens, eh? Ara els pares d'avui en dia, no jo, però són molt més despresos amb els fills.
7: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Què passaria? Es pregunten els Gina. Està acompanyats de l'Àlex Pérez. Us despertem amb la seva música. Ara que són ja les 8 i 13 minuts del matí, avui és dimecres, és 22 de juliol, i tenim ja algunes reaccions a una de les notícies o la notícia cultural de la jornada, la mort de Josep Vallverdú, l'escriptor als 103 anys, autor referent de les lletres catalanes, especialment en el camp de la literatura infantil i juvenil, creador del personatge del gos Rovelló i guanyador de premis com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a xarxes que el buit que deixa Josep Vallverdú és difícil d'omplir i descriu el seu llegat com a immens per la literatura del país i posa èmfasi en la diversitat de gèneres que va cultivar. Recordeu que sí, és un tòpic, sí, per part del president, que no crec que ho hagi consumit tot, però és que, clar, va fer literatura infantil, juvenil, periodisme, teatre. La consellera de Cultura, ara sí que la podem sentir a ella, la Sònia Hernández, recorda com el va conèixer i com li va deixar empremta a la seva personalitat.
1: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista, és un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
0: Vallverdú publicava els seus títols d'infantil i juvenil a La Galera. Podem sentir la seva editora, la Pema Maimó, que veu el seu llegat en l'amor per la llengua i en l'ús del català.
2: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: I el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ell també és de les Terres de Ponent, no ha volgut oblidar l'arrelament de Vallverdú a les comarques de Lleida.
3: La veritat és que tota la seva vida va ser de passió per les lletres i per l'ensenyament, d'amor a la seva terra i a la seva gent. El Manuel Lladonosa, de Lleida, deia una cosa molt bonica, i és que Vallverdú va ser l'ull escrutador de la Catalunya de Ponent. Segurament ens la mirem a partir dels seus textos de tota una altra manera.
4: Dia de dol a les Terres de Lleida, però també a Sant Feliu de Guíxols, perquè, de fet, i això és una cosa que no se sap gaire, però on va començar a escriure va ser precisament a Sant Feliu de Guíxols i va passar una època del 1949 al 1956, quan era jove, i, de fet, allà va començar a entrar a la revista L'Àncora, que és el setmanari de Sant Feliu, va fer amistat amb Gaziel, i una mica diu que va ser una etapa vital per ell molt important passar per Sant Feliu.
0: I ara passem per Nova York. Aman, Bad Bunny, ritme una mica salsero per acabar-vos de llevar. Un minut passa d'un quart de nou. Nueva York.

0: tu.
1: El nostre amor no ha marxat de vacances. Al mes de juliol, els experts estiu. Cada matí, de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
2: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
3: I don't know, like 60?
4: They have no idea how cool we are.
5: Les 8 i 19, moment per parlar de sèries. S'incorpora a l'antena la Mireia Isard, també. Bon dia.
6: Bon dia.
5: I el que ens ocupa, la sèrie que se'n diu, es titula Alice and Steve, i la Montse i la Mireia els han encantat i, a més, ens la definiu com una sèrie perfecta, com una comèdia perfecta per veure aquestes setmanes d'estiu. Per què?
6: Exacte, perquè és una minissèrie, que això sempre està bé, no? Començar una sèrie de 6 temporades, a vegades fa mandra. La trobeu a Disney+, creada per Sophie Goddard, guionista d'altres sèries com Sex Education o Rivals. La direcció...
5: comèdia com drama, veig aquesta persona.
6: Exacte.
5: Sophie Goddard, la guionista d'aquesta sèrie.
6: La direcció és de Tom Kingsley i la protagonitzen Nicola Walker i Jemaine Clement, entre molts d'altres.
7: Clar, Nicola Walker és protagonista també de The Split, que aquí treu totes les seves armes interpretatives per enfrontar-se al punt de partida de la sèrie, que és que el seu millor amic, l'Steve, però millor amic, allò de l'ànima, s'embolica amb la seva filla, a qui dobla l'edat.
6: Sí. Sí. A veure, són gent d'uns 50 i algo, sí. I la noia en té 26.
5: Bueno, 26 i 50.
7: Red flag.
6: Una mica red flag. A més, és una nena que aquest noi coneixes de petita, li haguem fet els voltors.
5: No. No és que hagin tingut de casualitat un cruix, s'han trobat pel carrer i no sabia que era la filla de la seva amiga.
7: No!
5: Ja jugava amb ella...
6: La coneix de sobres.
7: Clar, és una mica sordis.
6: El tiet postís.
5: Com sorgeix, doncs, aquest amor?
6: Home, però vols que ho expliquem?
5: Bueno, d'acord, s'enamoren.
7: S'enamoren. I aquí els personatges, a mi el que m'agrada és que no són gens estereotipats. No és una distopia, que aquí els personatges poden fer el que vulguin, sinó que aquí, dins un marc real... van molt lluny.
6: Sí, sí que va sent una història de venjança passadíssima de voltes.
5: Per part de la mare d'ella.
7: Clar.
6: Sí, és que no vull explicar gaire les coses.
5: La sèrie critica aquesta mena d'amor o es queda allí en suspensió?
8: Podria anar una miqueta més?
6: Jo crec que no prou. És a dir, hi ha un punt, a mi és l'únic que m'ha fet enrere de la sèrie. Primer, que no m'acabo de creure gaire aquest enamorament tan bestial.
8: És estrany.
6: Sí.
7: Ja, sí, a més passa molt ràpid, això és veritat.
6: Sí. I clar, sí que hi ha una crítica per part de la mare, però per altres bandes es justifica. És una passada de voltes.
5: A quin país passa, per preguntar alguna cosa que no sigui
6: espanyola? Anglaterra.
5: Veus? Això sí que es pot saber.
6: I el que heu de saber, que potser pel nom no l'heu situat, el Jemaine Clement el podeu conèixer perquè feia de vampira Lo que hacemos en las sombras.
5: Perdona, i feia de Jemaine a Flight of the Conchords, encara enrere. Sí, sí,
6: aquesta no l'havia vista.
5: Actor neozelandès, de cara ben quadrada, que és d'aquests comedians mesurats, que ho fa tot més amb la paraula o amb els petits gestos, que no pas una cosa com molt, molt excèntrica, no? O almenys els papers que l'havia fins ara.
6: Sí, però aquí és que és això, acaben tots en uns extrems, no, Montse?
7: Ah, sí,
5: ell és el Jemaine Clement, el tio de la...
6: Ell és l'enamorat, diguéssim.
5: Ah, sí, que és super... Ara ens caurà malament?
6: No, tampoc.
7: Vale. No. Acabes empatitzant una mica amb tothom.
6: Sí, perquè en el fons ningú s'aprofita de ningú. És a dir, clar, evidentment hi ha diferència d'edat, el desequilibri natural que et grinyola molt, però no és una persona... és com que els hi passa sense adonar-se'n, saps?
5: No
6: està manipulant
5: bé
6: la noia ni res. És com un accident, allò que passa, i estan tots com...
7: Sí.
6: Què ha passat aquí?
7: I són bones persones intentant gestionar-se a ells mateixos, que és una mica el que fem tots, com podem.
6: Sí. Però se'ls costa una mica.
5: La Mireia Garrido, la nostra oient, diu, buf, i amb aquesta premissa val la pena aquesta sèrie.
7: Sí.
5: A vosaltres us ha agradat, eh?
7: Sí. Fes-nos una miqueta de cas i després ens ho dius i acceptarem les crítiques estoicament.
5: En Jordi ens ha portat un gif d'un àrbitre mostrant la targeta vermella. Clenc, no l'has vist encara, Jordi, dona-li una oportunitat. I diu, i a sobre la fa Disney. Bé, la teniu a... fan de tot aquí. La teniu a Disney Plus i dieu que és curteta, però a més hi ha resolució, eh? No es queda penjant.
6: Es tanca.
5: Es titula Alice...
6: Bueno, es tanca.
5: Això sí que no es pot dir, això sí que no es pot dir.
6: Clar. Vale, Alice... Té un bon final.
5: Vale, ara tinc que sigui per saber la
7: És per una tarda tonta que estàs a casa, sí. Refugi climàtic.
6: Si vols en recomano un
7: ventilador.
6: Altre.
5: Digues una altra.
7: Sí.
6: Venga. És que estic molt enganxada a Margo tiene problemas de dinero, amb l'Elle Fanning, la Michelle Pfeiffer, la Nicole Kidman.
5: Wow, està... és una sèrie, això.
6: Sí, que també curteta. Estrelles
5: de primer nivell.
6: 6 capítols, una cosa així. O 8, ara no me'n recordo. 8, crec, aquesta. Està a Apple TV o a Movistar, si teniu la plataforma. forma i comença com una comèdia i es va tornant més dramàtic, és a dir, se'ls va complicant la vida i està molt bé com, no, aquesta evolució de la sèrie, la Michelle Pfeiffer sobretot, que és una dona super maquillada, amb unes ungles llarguíssimes, però és una mare lleona defensant la seva filla, que és l'Elle Fanning. Està molt bé, està molt bé.
0: Me l'apunto també.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Diumenge sense drama, amb els catarres, i ara que molt esteu de vacances i que matineu només per nosaltres, tal com ens expliqueu aquí al WhatsApp, doncs també podeu gaudir de concerts entre setmana. Recordeu en Refri, en Raúl Fernández? Doncs així sonava el seu concert d'aquesta nit passada al Teatre Grec. Refri, que a més ha rebut tot d'aplaudiments, i algú deia que no entenc què diuen. Bé, doncs el tema és que cantaven en àrab i en persa en aquest espectacle que l'acompanyaven també Walid Ben Salim i Vincent Moon, un espectacle audiovisual basada en la poesia en aquestes llengües. Sentim en Marc Ruiz, que hi era ben emocionat entre els assistents.
1: Raúl Refri, inclinat sobre el piano, gairebé tocant les tecles amb el rostre, creava coixins de notes per la deliciosa veu de Walid Ben Salim, mentre el realitzador Vincent Moon projectava imatges mesclades en temps real. Han adaptat versos de poetes com el mestre sufí Mansur al-Halaj, del poeta cordobès Ibn Zaidun, del segle XI, el més venerat de l'Àndalus. Ben Salim ha modelat la cançó Analak al-Atul, del cantant egipci Abdel Halim Hafez, i ha transformat en seda els versos de la cantant libanesa Umaima El Khalil. Raúl Refri destaca a Catalunya Ràdio com alguns d'aquests versos continuen emocionant després de més de 1000 anys.
2: I és una visió de l'amor pura i innocent, que és a vegades algo que hem perdut nosaltres en aquesta societat tan absorbida per les pantalles i per saber-ho tot, no? Per veure-ho tot de seguida. En canvi, ells jo crec que tenien un vel d'innocència molt pur.

0: Fins l'any 2010 hem pogut volar gràcies a la música dels Vampire Weekend i el disc, recordeu aquell disc, Contra, que incluïa cançons com aquesta Holiday, el que molts esteu gaudint ara mateix. 8:45, ara l'actualitat de la jornada. Dos quarts en punt, Sergi Ruiz, que hem de saber per avui que és dimecres.
1: Que en el que portem d'aquest 2026, 31 dones ja han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles al conjunt de l'estat espanyol. Són 9 més que l'any passat en el mateix període. Ahir, en un sol dia, es van confirmar 3 casos nous i s'investiga un possible quart cas. Les víctimes confirmades són Antequera, Màlaga, una altra a Toledo i una tercera que ha mort a un hospital de Madrid on estava ingressada des del febrer quan dos sicaris, enviats pel seu marit, la van deixar malferida. D'altra banda, han detingut un monitor d'un casal d'estiu a Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a menors. Es tracta d'un jove de 23 anys que treballava al casal esportiu Wind Tortosa, on portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions. I rebuig frontal de bars i restaurants a la nova llei del tabac que preveu prohibir fumar terrasses. El Gremi de Restauració de Barcelona considera que la nova norma, que ara haurà de ser avalada pel Congrés, és desproporcionada i ineficaç. La patronal de l'hostaleria, la FECASARM, demana que cada establiment pugui decidir si la seva terrassa és amb fum o sense i, en cas que siguin per a fumadors, que no hi puguin entrar menors de 18 anys. També demana una moratòria en cas que s'aprovi la llei. I acabem a Nova York. L'alcalde Zohra Mamdani demana al govern federal dels Estats Units que detingui el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, quan viatgi a la ciutat el mes de setembre per assistir a l'Assemblea General de l'ONU. L'alcalde ha admès que la seva administració no té la capacitat legal per executar l'ordre d'arrest del Tribunal Penal Internacional. Donald Trump, per la seva banda, ja ha deixat clar que no pensa en prendre cap tipus d'acció legal.
0: Les 8:32 minuts, Sergi, que no t'esperava saber avui...
1: que podem perdre fins a 42 hores de son a l'any per la calor i l'augment de les temperatures nocturnes, i que això és el doble que fa 50 anys. És un estudi, fas cara de sorpresa?
2: No, i de notar-ho al meu cos, literalment.
1: És un estudi de la plataforma Climate Central, a partir de dades de més de 1.300 grans ciutats de tot el món. A l'estat espanyol, de fet, afecta especialment a Barcelona, amb 39 hores de son menys a l'any, a Madrid amb 30, a Saragossa i Màlaga amb 40 i 41, i la que encapçala el podi és València amb 42 hores, com dèiem. L'estudi també constata que, per sorpresa de ningú, l'insomni vinculat a l'augment de les temperatures també ha crescut a tot el món aquests últims anys a causa, doncs, del canvi climàtic, i que ara es dorm en algunes ciutats fins a 90 hores menys a l'any.
0: I el titular d'esports...
1: En aquest cas, que el Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, i que l'Espanyol també, en futbol, ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada, victòria per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa.
0: I avui farà calor.
1: Calor intensa amb xafogó a la costa i alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim dispers i ambient enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior. Així tot, superaran els 35 graus i seran pròximes als 40.
0: Ara ens quedem res, 3 minutets amb en Javito i el seu tema Res és tan difícil, i aneu traient el mòbil, que de seguida juguem al miniquiz i regalem un joc de taula.

0: Els experts, amb Roger Saró, a ICAT.
1: Saps que t'estimo?
2: Són amics.
1: Només amics.
3: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
2: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
1: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
2: Vull que deixis de veure.
1: Si no, què?
3: Ben Affleck.
2: No tens por de mi.
3: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: A casa i al Sudan.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí.
4: Ni rei.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
7: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
6: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3Cat.
8: El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
9: ICAT no tanca la finestra a la cultura i l'humor al mes de juliol. Els experts estiu, cada matí, de 8 a 10.

0: Les 8 i 38 minuts al matí, 8 i 39 ja, moment de jugar amb vosaltres. Entreu tots al grup de WhatsApp, com fa l'Albert Marín, que es connecta ara mateix i ens diu bon dia, tropa. La Núria Solanic, que per cert ens diu que a mi em va agradar molt Alice i Steve.
1: Veus?
0: És la sèrie que la Montse i la Mireia ens han recomanat fa uns minuts i que també l'ha vista i li ha agradat tant. La teniu a Disney Plus, ho dic bé, oi?
1: Ah, exacte.
0: Bé, avui ens aneu participant, digueu-nos si teniu sèries pendents també per l'estiu o si teniu jocs de taula o videojocs que aprofitareu les vacances per jugar-hi, que és la pregunta del dia d'avui.
2: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: I ara és el moment del mini-quiz. Avui podeu jugar, avui podeu guanyar tot un joc de taula.
3: Ai, ai, ai.
0: Montse, quina és la temàtica d'avui?
1: Avui, el tema del dia, jocs de taula, concretament, el Monopoli.
2: Economia i empresa.
1: Bé, com ja sabeu, el Monopoli és un joc de taula amb un objectiu molt clar. Comença amb 3 o 4 persones que reparteixen el dret a fer negocis amb l'habitatge, tal qual com la vida mateixa, mentre que al final una sola aconsegueix el 100% d'aquest dret, és a dir, el Monopoli. Una altra característica d'aquest joc, que va comercialitzar l'empresa Parker, liderada per Peter Parker, és que la forma del tauler és quadrilàter, per tant té 4 cantonades. Quants graus sumen les 4 cantonades, Roger?
0: 360.
1: Molt bé, correcte. Fixem-nos ara... Què, home, una mica més d'eufòria. Fixem-nos ara en aquestes 4 cantonades. Més enllà de la casella de sortida, de seguida trobaràs la primera cantonada, després la segona i després la tercera, per tornar a arribar a la casella de sortida i cobrar 20.000 pessetes, que serien uns 120 euros actuals.
0: No, pots dir dels actuals euros, que és més romàntic?
1: Dels 120 actuals euros. Avui us preguntem... No t'ha agradat?
0: Sí, d'acord.
1: Avui us preguntem per la presó, una de les cantonades més temudes. Les altres dues cantonades eren un pàrquing gratuït i un senyor policia que s'extralimitava en les seves funcions, també habitual, ja que t'enviava a la presó sense passar davant del jutge, violentant així el dret d'habeas corpus, sense un procés just i, el que és pitjor, sense passar per la casella de sortida i sense cobrar les 20.000 pessetes.
0: Sí que és veritat que si guanyaves el concurs de mots encreuats, t'enduies 1.000 pessetes, que ja era bona part de la fiança que havies de pagar per sortir. Era un negoci que està fàcil, en qualsevol cas.
1: Bueno, anem a la pregunta. A quina cantonada és la presó? A la primera cantonada que et trobes. B, a la segona cantonada que et trobes. La C, a les cantonades entre Provença, Entença, Nicaragua i Rosselló, sent aquest darrer un dels carrers més barats que pots comprar. D, no hi ha cap presó al Monopoli, és un efecte Mandela, com el monocle del senyor ric amb bigoti, mascota del capitalisme.
4: La B.
1: O la E, a la tercera cantonada que et trobes.
2: 638-68-4565. 638-68-4565.
0: A quina cantonada està la presó del Monopoli? A, a la primera. B, a la segona. C, a les cantonades entre Provença, Entença, Nicaragua i Rosselló. D, no hi ha cap presó al Monopoli. O E, a la tercera cantonada que et trobes. Entre tots els encertants, avui regalem i sortegem el joc de taula Trekking, d'autoria catalana, Guillem Coll i Ferran Renalies. Aquest segon em sona bastant, n'ha fet uns quants de jocs de taula. Inclou el català també, el publica TGC Factory, l'ha testejat la Laia, ha quedat més que satisfeta perquè és de fer muntanyisme, un joc de taula que es diu Trekking i que qui el guanyi s'endurà a casa, doncs ja el joc estrenat amb una mica de flaire de la Laia Vidal dintre de la seva caixa. Aneu participant, aneu intentant encertar quina és la resposta correcta mentre fruïm de la música de We The Kings. Ens canten el seu Secret Valentine. Amb ells arribarem a 3:15 i de seguida direm la resposta correcta i l'oient guanyador.

0: 3 quarts de 9, un moment ara sí de resoldre el mini quiz que teníem pendents. Un miniquiz, avui que parlem de jocs de taula i en regalem un. La pregunta és sobre un joc molt clàssic, que és el Monopoly.
1: Un cop començada una partida al joc de taula Monopoly, on queda la presó? Opció A. Ara t'ho dic. L'opció A, la primera cantonada que trobes, la B, a la segona cantonada, la C, a les cantonades entre Provença, Entença, Nicaragua i Rosselló, sent aquest darrer un dels carrers més barats que pots comprar, la D, no hi ha cap presó al Monopoly, és un efecte Mandela, com el monocle del senyor Rick amb bigoti, mascota del capitalisme, o la E, a la tercera cantonada que et trobes. I la resposta correcta és... La A, és just a la primera cantonada. Ué!
2: Avui hem tingut 76 respostes, de les quals 68 han estat correctes. Montse, digue'm un número. A veure.
1: A veure, deixa'm pensar... El 3, una altra vegada.
2: 3 de 3, eh? Portem... A veure, deixa'm buscar... Doncs mira, avui és l'Albert...
0: Ja ha sortit el número. Què és aquesta bola, ara?
2: Va, i quin número heu tocat? També era el 3. Albert, amb el número, amb el telèfon acabat en 0-0. Per tant, enhorabona amb aquest joc de taula que t'emporta.
0: Felicitats, Albert. Ara t'escrivim per WhatsApp i t'expliquem com fer-te arribar aquest regal que avui pesa bastant. Les 8:47... Ara la Venus, més calma, des de Sabadell, ens canta Qui s'enamori perd.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: I avui la Wars on Ever continua marcada en els estius d'infantesa d'un servidor i avui us prometo que la secció serà la bomba, perquè avui parlem de King Africa.

fa res, cosa d'un mes i mig, amb Verónica Romero. Potser us sona de OT1, d'Operación Triunfo, l'original. Un dia d'aquests entrarem a OT, però avui ens centrem en un dels músics argentins que més ha triomfat a casa nostra.

0: faltant aquí a l'estudi.
1: M'encanta, m'encanta, sí, que
0: més de 30 anys ja del projecte musical de King Africa, que actualment encarna Alan Duffy, que de fet fa no gaire vam tenir el Cabró Rock, i si sou pel País Valencià, agafeu l'agenda, perquè a finals d'aquesta setmana serà a Cullera, i aquest Salta, de fet, va ser el primer gran hit de King Africa, quan, atenció, encara eren un grup, i el liderava una altra persona, que era el raper Martin Lacre, que per cert sonava així. Era un grup. No era una persona sola, sinó que eren un grup de gent, i això era una altra persona, que podem jugar pràcticament a les set diferències perquè sonen exactíssimament igual els dos cantants. De fet, van triar Alan Duffy perquè sonava exactíssimament igual que Martin Lacre. Però a banda d'això, jo el que mai havia acabat d'interioritzar és que King Africa és un gran artista

0: tu, imagina't els pobres originals a casa veient com aquest ho peta i tu allà.
1: Espero que tinguin un bon contracte de drets d'autor, perquè potser indirectament també s'estan forrant, però no ho sabem, o això ho haurem d'investigar, però avui doncs quedem-nos amb la mítica cançó de King Africa, no amb la versió original d'Azul Azul, sinó amb la bomba de King Africa.

0: t'agraden les treballacances? Aprofita-les amb els experts estiu. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Sort en temps dels experts estiu.
1: Ens hem fet tota Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons.
0: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu.

I amb els tiets anem arribant al final d'aquesta hora. Ara la música la posem nosaltres, perquè al llarg d'aquest mes de juliol, durant els experts d'estiu, hem preparat una antologia de les millors cançons IA de la temporada. La que escrivim nosaltres i musiquem amb intel·ligència artificial. Avui recuperem la que vam dedicar a un sentiment molt comú, la tristesa.

0: no sigui estimat.
1: Pep, que ja són les 9!
2: Activem-nos! Que arrenca un nanobora dels experts! Amb Roger Seró! Aigat!

0: Els Stay Homes, ben acompanyats dels Figaflaues, tots junts ens canten ara a les 9 i 2, aquesta espurna amb la qual comencem aquesta nova hora de ràdio aquí als Experts d'Estiu, on us despertem els matins d'ICAT, cada dia de juliol fins les 10, ara amb la companyia de la Montse Barcón. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En Sergi Ruiz, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I si voleu respondre a la pregunta del dia, avui que parlem de jugar a l'estiu, de jocs de taula, de videojocs i d'escape room, o si voleu votar la cançó de les 10, ja sabeu on fer-ho.
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684-565.
0: Aquí teniu penjada l'enquesta amb les 4 cançons que podeu votar per decidir l'última de la jornada d'avui. Com sempre, 4 cançons que us preselecciona en Sergi, inspirat en...
3: l'efemèrdida!
2: Avui, 22 de juliol, és el Dia Mundial del Cervell i per això hem triat 4 cançons que fan referència a l'òrgan més intel·lectual que tenim.
4: Em vas dir, llança una moneda en l'aire i a veure.
2: L'òrgan més intel·lectual i sense el qual no podríem jugar a jocs de taula. Comencem per casa nostra. Pau Ballbé fa un parell d'anys ens parlava de la gran dicotomia de la vida, cervell contra el cor, cançó que encapçalava el disc Agorafilia. Això sí, Ballbé en aquest tema ens recomanava fer-li més cas a la passió que al raonament. Però tornem al Dia Mundial del Cervell perquè es va crear el 2014 per conscienciar sobre els riscos i malalties neurològiques com l'Alzheimer, els ictus, l'esclerosi múltiple o el Parkinson, i tot això ho van condensar a ritme de hip-hop el grup tarragoní Crim a l'ordre del cervell del disc de la Marató del 2005.
5: Ei, ei, segueixo l'ordre del cervell. Ei, ei, per això hem d'anar fent passos. Ei, ei, segueixo l'ordre del cervell. Ei, ei, no ens podem plegar de braços.
2: Marxem ara fins als Estats Units, fins a Oakland, Califòrnia, amb un dels grups més icònics del punk rock, Green Day, un dels grups que des dels seus inicis està molt conscienciat, entre d'altres, amb la salut mental. L'exemple d'això és Basket Case, que parla de l'ansietat i la paranoia, però també ho van demostrar ara fa tot just 30 anys clavats amb Brain Stew, que literalment vol dir estufat de cervell, on parlaven d'aquelles nits d'insomni on la ment va desbocada.

I acabem amb un clàssic entre els clàssics Pink Floyd i el seu disc The Dark Side of the Moon. Entre el repertori hi trobem Brain Damage, que també parla de la salut mental, la bogeria i la pressió social. I, per cert, aquest Brain Damage té just un vers d'aquesta cançó que dona nom al considerat millor àlbum de Pink Floyd.

Així que avui us fem triar entre aquestes quatre cançons: Cervell versus Cor, de Pau Ballbé, L'ordre del cervell, de Cream, Brain Stew, de Green Day, i Brain Damage, de Pink Floyd.

0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
1: En Pau Ballbé guanya aquesta votació, com passa habitualment, quan us proposem aquest artista català com a autor de la possible cançó de les 10 i una mica per enrere, una mica trepitjant els talons d'en Pau, el Pink Floyd, amb aquesta que sentiu, Brain Damage. Entreu al grup de WhatsApp i cliqueu la cançó que més us agradi i també queixeu-vos, com feu habitualment. En Ricard diu, Sergi, molt malament per no haver posat 45 cerebros i un corazón, de la Maria Arnal i de Marcel Bagés.
2: Apunto la suggerència.
1: Doncs per un moment futur o per l'any que ve. Ara són 9:07 i seguim amb més música, a veure si us queixeu d'aquesta. Train ens canta Drives By. És el que no fa un tren. Street out.

0: 4 minuts i seran un quart menys 5 minuts de... No, serà un quart directament, més fàcil. De 10 del matí, seguim aquí en directe als Experts d'Estiu. Parlem més de fotografia. Mireia Azar, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia.
0: Amb una cançoneta que ens parla de fer fotos a tot arreu, tota l'estona.
2: Bon dia, experts.
0: Oh,
2: ai,
0: oh,
2: l'estiu del 2017. Podem dir que fa 10 anys de tot, ja.
0: Sentirem després, això. Tenim el Jorge Drexler. És que la Mireia ens ha tret una cançó que ens vol...
3: Todos lo fotografiamos, minuciosamente registramos nuestras vidas al segundo.

0: I amb la calma en Jorge Drexler, que ens canta El dia que estrenaste el mundo, us parlem d'una moguda fotogràfica que fa una hibridació entre l'analògica i l'experimentació que podeu visitar a Barcelona. Montse, comença avui mateix, això.
1: Ah, exacte. No estem parlant de retrats ni de paisatges, sinó de tota una narrativa feta amb imatges, o sigui, creativitat al poder. Tots els actors del sector, artistes, mestres, investigadors, es reuneixen en aquest festival, l'Experimental Photo Festival. És la 7a edició i aquesta vegada celebra els 200 anys del naixement de la fotografia. Inclou 22 exposicions, 69 tallers que tindran lloc al Centre Cívic Pati Llimona com a seu principal.
2: I des dels experts us recomanem especialment una de les activitats que s'hi faran, la conferència d'avui a les 4 sobre per què no hauríem de fotografiar l'eclipsi de sol del 12 d'agost a càrrec de Justin Kinnell.
0: Que ho facin els professionals de fer fotos a eclipsis i aquestes coses.
2: Exacte. Vale. Durant la xerrada, l'artista s'inspirarà en la seva àmplia experiència justament en la divulgació de fenòmens astronòmics amb un enfocament particular en les observacions guiades d'eclipsis solars parcials i totals. I això està molt vinculat a la seva recerca acadèmica i a la seva tesi doctoral. Per tant, aneu-lo a escoltar si us crida l'atenció això de l'eclipsi del dia 12.
0: El dia 12 no hi serem, estarem si ja per fi de vacancetes, així que ves que la setmana que ve no som una d'aquestes preguntes, assisteu hypejats per l'eclipsi, i aquí mola perquè els oients poden entrar a explicar-nos els seus plans, com ara la Montse, que ha triat un municipi en concret, perquè s'ha de veure en un municipi en concret.
1: Home, l'Observatori de Prades. Vale. Vaig ser la primera a comprar les entrades per Rita. Oi, tant,
0: allí
1: com una boja.
0: Sí que es pot mirar per l'objectiu del telescopi, perquè està preparat per l'efecte, mentre altres oients podreu començar ja a queixar-vos i dir que estem molt pesats amb la cosa astronòmica de l'eclipsi.
1: I que s'esperin.
2: Ja estic d'acord.
0: Són les 9:13, hi ha comentaris de tot, i ara sí, amb Blai Mercè, que se'ns havia escapat per 15, havia quedat pendent, amb Blai, que ens porta durant aquests, gràcies, aquests 20 dies d'estiu, a un viatge durant els 20 anys dedicat, any a any i cançó a cançó. Bon dia, Blai, ara sí.
3: Bon dia, experts. Ai, l'estiu del 2017.
4: Ai.
3: Podem dir que fa 10 anys de tot, ja, o que gairebé fa 10 anys de tot? En fi, en 2017, l'estiu de l'Europa ens mira. Europa, Europa. Ho teníem a tocar, de quan el terror es va apoderar de les Rambles de Barcelona. Però també un any en què Bad Bunny feia el seu primer concert a Catalunya, Rosalía debutava amb el seu primer disc amb en Refri, Los Ángeles. Quítate de mi presencia. També que Caicat tornava a l'FM.
5: És molt important perquè la música formi part de la vida de la gent, però també perquè tenim tot un sector, tota una indústria que ens...
6: S'hi acabó!
0: Bé, això òbviament ja ho vam sentir ahir, ho dic perquè els oients que ara ja s'estan queixant. Gràcies per avisar-nos, que a vegades ens despistem. El que ens corresponia és el document sonor que sentirem a continuació. Algú li vol dir bon dia a Blai? Digues.
7: Bon dia, Blai.
3: Bon dia, experts. En aquest viatge que fem en els últims 20 anys, començar el 2006... i estem apropant-nos ja força a l'actualitat, eh? O si més no, això ja em sona molt actual. Ja no he d'anar a buscar a l'hemeroteca o a documentar-me per saber què coi passava aquell any. Parlem del 2018, l'any que vam descobrir que Rosalía estava destinada a ser una estrella global. Recordo molt aquell 2018 anar al Festival Sónar i ser conscient que el que estava veient era una cosa totalment històrica. Un concert d'aquells que amb els anys el recordarem. I va ser el de Rosalía al Sónar. Res va ser igual després d'aquell concert. Per això avui m'agradaria sentir Malamente, el single que va suposar un canvi bestial a la carrera de Rosalía i també a la música catalana. Per tant, la Rosalía del mal querer, la Malamente, que ens agrada igual que la de Motomami, la de Lux i tot el que ens proposem. Vinga, amb vosaltres, Rosalía. Me lo dijo esa gitana, que mejor no salía a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va.

0: 9 i 18, avui és 22 de juliol, estem en ple estiu. Avui ens esteu explicant a què jugueu o jugareu aquest estiu. Recomanacions de jocs de taula, d'escape rooms i de videojocs. I mira, posem una cançó d'aquestes ben juganeres, me'n vull.
1: Si te fijas en la peña estamos todos fatal y no queda ninguno que sea medio normal.
2: Hemos venido a jugar.
1: Ya ves, oye, ya ves.
2: Hemos venido a jugar.
3: Sports.
1: Hoy día mucha gente dice ni tan mal os van a dar un...
0: I avui, Mireia, especialment per tu, mira quina samarreta m'he posat, és a les meves preferides.
4: No m'hi havia fixat. T'has vingut tematitzat, també. M'encanta, Roger.
0: Has de dir què, si no, no s'entén.
4: Ja, però és que estava fent una mica de misteri, de misteri. Porta una samarreta negra, màniga curta, de cotó, 100%.
0: Sí, sí, sí.
5: No, 100% no. Té una mica de l'estina.
0: Es pot rentar màquina, ho diu l'etiqueta.
4: Sí. El dibuix és el típic logo de Jurassic Park, amb un cercle vermell, amb la silueta del Rex en negre.
0: El logo de Jurassic Park, sí.
4: Vale. Sí. És que, o sigui, vol que descrigui, després que descriguis...
0: Ja samarreta.
4: Molt bé.
0: Bé, anem d'escape rooms temàtics. Jo sempre penso que... jo sospito una mica perquè a mi jo respecto molt i valoro molt en els escape rooms la jugabilitat, les proves, els enigmes, l'enginy que has d'aplicar. I quan em posen una franquícia darrere, penso, volen cridar la meva atenció només per l'ambientació? I avui ve la Mireia, convença'm que realment n'has provat que són guais,
4: sí,
0: que estan ambientats en franquícies, sobretot cinematogràfiques, és el tema.
4: Exacte. Jo n'he fet dos, però se'n porto més. Dels que us explico, dos els he fet. Són basats en pel·lícules mítiques, no? Dels anys 80, dels anys 90, que segur que tots us despertaran un somriure, i una, justament, és aquesta.

0: Jurassic Park.
1: És el moment no èpic de les bandes sonores, el moment en què passen uns ocells.
0: Però és molt maco.
1: Sí, sí, perquè els ocells són dinosaures.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Doncs com ens anunciava...
1: Aquest sí, és una paleontòloga que hi ha aquí que m'ha dit sí.
2: Exactament. La meva expedició que vaig fer a Kuala Lumpur l'any 1934.
1: També hi ha dinosaures aquí.
0: Serà tambellina, aquesta paleontòloga.
1: Bueno, perquè és molt veterana, és com la Jane, és la Jane Goodall del programa.
3: Molt bé.
0: Va, vinga, centrem-nos. La primera sala de la qual vull parlar és Golden Pop. Està al carrer Girona número 7 a Barcelona i l'Albert Soler és el seu director.
4: Tenim el local Golden Pop que està recreat amb un cine dels anys 30 i tenim com tres pel·lícules molt icòniques. Catacumbes, basat en la història d'Indiana Jones. Després tenim Freddy Krueger, la casa de Freddy Krueger on està la seva fàbrica. I després tenim l'últim que hem obert, que és Jurassic Park, que està basat en la primera pel·lícula de Jurassic, com una selva tropical amb diferents efectes de pluja, sonors... És, bueno, una experiència totalment immersiva.
1: Ah, això, quan diu efectes de o sigui, t'esquitxes?
0: Sí, sí, et plou... O sigui, tota la sala de Juràssic és com un jardí interior. Tu fa la sensació que estàs a la jungla i, de fet, et diuen vine amb roba que es puguin brotar. Ah. Vam sortir de fang fins més amunt dels genolls.
2: M'encanta!
0: No, tenen un equip de jardineria que va a tenir cura de tota aquesta plantació.
2: Ostres, Mireia, un moment, i el de Freddy Krueger, què et fan?
0: No l'he fet.
2: Ai,
0: no, perquè jo els de por puc.
5: Em van dir,
2: home, m'encanta Freddy Krueger.
0: Hi ha actors i tal, diu, però tranquil·la que no trenquen la samarreta. Dic, home, només faltaria.
5: Gràcies.
0: Doncs va, sentim una mica més de Jurassic Park.
6: Welcome to Jurassic Park. We've made living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination of the entire planet.
0: Doncs res, que podràs ser el protagonista de la pel·lícula de la teva infància.
1: A mi mola el personatge del Jeff Goldblum.
0: Jo no me'n recordo.
2: Petitó.
1: És el Malcolm, el matemàtic, el científic. Ah. El més sarcàstic. El que xorra una caca de triceratops i diu un menudo montón de mierda. Perdone, vamos a ver dinosaurios en su parque de dinosaurios? Perdoneu, la vaig veure en castellà perquè la vaig veure a Tarragona, que no hi havia versió original.
0: És que jo crec que n'eren petits. Poca versió original hi havia als cinemes. Ja. També t'ho dic.
1: No, ara, el 2026 tampoc n'hi ha. Sí.
0: Exacte. La segona sala que et vull destacar és el carrer Poeta Folguera 13, Sabadell, i es diu Willy el Tuerto.
1: Ah, per tant, Goonies.
0: Ja ho has provat, ostres. Vale. T'havia donat una pista i ara ja està. Doncs vinga, posa el tràiler també. You guys, just what if this map could lead to One-Eyed Willy's rich stuff? Doncs sí, Goonies. Està basat Willy el Tuerto, aquesta sala de Sabadell, en la pel·lícula dels Goonies, i la Marta Invernón és la copropietària de la sala.
7: És una sala inspirada a la pel·lícula dels Goonies, amb una història totalment pròpia, on els fans de la pel·lícula dels Goonies doncs, trobaran referències i molts guinyos, però qualsevol persona pot disfrutar i gaudir.
1: Goonies, recordeu aquesta època, on hi havia un narrador de tràilers, pobre. Goonies sí que em sona més a un rotllo d'enigmes, jocs, mecanismes, encaixar les coses...
0: Clar, són un grup de nens, no?, que passen mil aventures i tu et converteixes en aquests nens ambientat en el món pirata.
1: I
0: aquesta
1: sala
0: també l'he feta i em va sorprendre moltíssim i em va agradar molt, la veritat. Les dues sales, la de Jurassic i aquesta, l'he feta amb una criatura de 10 anys i va entrar molt en el joc, també. I bé, la Marta ens explica que ella i el seu company estan treballant ja amb una nova sala que començarà a funcionar a partir de finals d'any i que promet més sorpreses i emocions. Diuen que es volen superar. I es dirà El Garaje de Doc. No sé si sabeu per on va.
1: Back to the Future, no?
0: Exacte, estarà inspirada en la saga de Retorn al Futur.
1: Aquí és el moment no èpic de la banda sonora. És més aviat el moment en què estàs posant el despertador al panell del cotxe.
8: No, ràpido.
1: Perquè et soni just quan has d'apretar l'accelerador. Llavors la banda sonora ja peta quan el ganxo connecta amb el cable.
2: I agafes el DeLorean i on vas a parar?
1: Sí, el present. Bueno,
0: on vols anar, tu?
1: Jo vull anar a fa 400.000 anys.
0: Molt. Uau, ja ens ho explicaràs.
1: Sí, a veure trilobites. Vull anar a una època avorrida. Vull anar al Mesozoic, a mirar pedres extingides.
0: Doncs a veure, tant l'Albert com la Marta reconeixen que el que els va moure crear aquestes sales és que són uns cinèfils nostàlgics.
7: Els nostres pares ens havien posat les pel·lícules i sobretot la meva parella, en Sergio, era molt, molt, molt fan d'aquestes pel·lícules dels 80, dels 90. I quan vam decidir crear una sala, teníem molt clar que la temàtica tenia que ser pirata. Parlant-ne, doncs vam intentar buscar aquest punt extra de nostàlgia i ens vam decantar per aquesta via.
4: Ens agrada molt el tema de les pel·lícules i vam veure que en els escape rooms ja anàvem sortint com moltes pel·lícules icòniques i nosaltres doncs, vam tirar per aquesta línia, no? Vam dir, ostres, decorem el local com si fos l'entrada d'un cinema i que a dintre de cada experiència hi hagi com un petit tràiler de cada experiència i un cop vist el petit tràiler doncs ja entres dintre de l'aventura, no? Com si visquessis la pel·lícula en primera persona.
0: Ara, expliquen que fer uns jocs basats en referents que la gent té tan idealitzats és més difícil, segons ells, tu, que els hi traies una mica de mèrit. Potser ells diuen que és més difícil que fer una història nova.
1: És veritat que per una banda és un claim, si et volen atreure perquè tots fan d'alguna cosa que ells no han fet, però per l'altra te la jugues a deixar-los potser més insatisfets, eh?
0: Exacte.
1: Aquest l'has fet, el de Back to the Future?
0: No, aquest l'obriran a principis d'any.
1: Ah, és el del futur. Vale.
0: És del futur, mai més ben dit.
1: Espero que hi hagi un condensador de fluxa i un marcador digital, un calendari digital on es vegin les dates alguna cosa.
0: Ja aniré i t'ho explicaré.
1: Mira, oients que reaccionen i demanen més escape rooms que es puguin anar en família. L'Emmanuel ja ha anat al que has anat tu, Mireia, el de Willy Alberto, i el recomano. El recomana també ha anat al Monster S.A., una granollesa amb aquesta pel·li a Disney, i també ens diu Room Angie a Mataró. Digue'ns, Emmanuel, quin lore és aquest, que ara no pillo. Un Room Angie. O potser no té cap mena de fantasia, eh? Potser és de creació pròpia, que també està bé que els autors d'escape rooms es facin els seus guions a banda dels seus candaus i les seves contrasenyes.
0: Doncs això que dèiem, que per ells, per aquests creadors d'aquestes sales, és més difícil basar-se en una història que ja existeix.
7: Crear una aventura basada en una pel·lícula és molt més arriscat.
4: Perquè al final el que és friki d'aquesta saga també ve amb unes expectatives molt altes que al final, clar, si no les compleixes, l'experiència sempre disminueix, no?
1: Mira, la Laia, una altra oient, que ja està una mica despistada, perquè diu, jo també vull anar a aquesta sala de cine ambientada amb els Goonies. No és un cine, no fa pena.
0: A més a més, són diferents. És a dir, el Golden Pop és un escape room que està a Barcelona, que tu quan entres és un cine antic, i llavors a dins tenen tres sales que són basades en Indiana Jones, Jurassic Park i Freddy Krueger, i la de Willy el Tuerto, Goonies, està a Sabadell.
1: Són dues diferents. Aquesta no sé si pots jugar a encertar, perquè no sé quina pel·li és, eh? No deu ser de Back to the Future el moment que entren en un bar de música retro i sona música que era coetani el dia de l'estrena? No, vale, diu que el Dani Exposito, que és el més cinèfil que qualsevol que sigui aquí el grup de WhatsApp, diu que és el present, tot i que el present d'aquesta pel·li és l'any 85, eh? Però vaja.
0: Clar, el nostre passat.
1: El que sentim és el que era modern quan es va estrenar la pel·lícula.
0: Doncs una gincana que han de fer aquests creadors de jocs és intentar respectar els drets d'autor, i això és una cosa que els porta molts mals de caps.
4: El tema de drets, doncs no pots copiar res que no sigui de la marca, les músiques tenen que ser totalment diferents, llavors, clar, nosaltres mai diem que és pel·lícula de Jurassic Park, sinó, doncs, per exemple, el nom és Juràssic, o el de Freddy Krueger és Pesadillas, i sobretot, bueno, cuidar molt bé el tema dels decorats, perquè hi ha coses que no poden sortir.
7: Nosaltres no adaptem, sinó creem històries noves. O sigui, no són reproduccions en absolut de pel·lícules.
1: Jo els recomano que facin l'escape room Freddy Krueger o el de Juràssic Park.
3: No, Rumanji, per cert, està inspirat en Jumanji.
1: Ah, és que clar, era room d'habitació, Angie, i aquí no pagues
0: home, a Granollers han dit que era, i aniré, eh?
1: A veure, mira, ens ho deia l'Emmanuel. Sí, Room Angie a Mataró, que és la que fa l'exploitation del Jumanji, i ara el que sentim és Indiana Jones.
0: Exacte.
1: No li riguis les bromes, que no pararà.
0: Una de les coses que més gent es pregunta, no?, quan vol fer un escape room tematitzat és, ostres, no tinc la pel·lícula prou recent, o fins i tot no l'he vista, em podré sortir? Doncs Albert Soler i la Marta Invernon expliquen com es pot gaudir millor de l'experiència.
4: Clar, si la veus anteriorment, que passa a molts escapistes que veuen la pel·lícula just abans de venir, doncs clar, l'experiència també és molt més superior, perquè ja recorden el que han vist anteriorment.
7: I els jugadors que no coneixen la pel·lícula ho disfruten i ho gaudeixen igual que els fans.
0: Per tant, si no heu fet els deures, no passa res.
1: Digueu-nos si teniu plans en escape rooms, que estem fent aquí al grup de WhatsApp una mica de guia, una mica de ruta per visitar els que més us hagin molat del país. I recordeu que avui també parlem de jocs de taula i de videojocs. Anem avançant. Gràcies, Mireia. I avancem amb les al·lèrgiques al pol·len aquí, amb el seu aliat, en Pere Albo, que ens canta en allò tan maco de fer-ho tot tan malament. I de seguida les notícies per despertar-vos actualitzats.

0: 3 minuts passen de 2 quarts, així que anem per feina amb l'actualitat amb en Sergi Ruiz. Sergi, què hem de saber per avui? Què és dimecres? Avui és dia 22 de juliol.
1: Doncs que els bars i restaurants rebutgen frontalment la nova llei del tabac que preveu prohibir fumar a les terrasses, a l'espera que l'avali o no el Congrés. El Gremi de Restauració de Barcelona considera que la nova norma és desproporcionada i ineficaç. La patronal de l'hostaleria, la FECASAR, demana que cada establiment pugui decidir si la seva terrassa és amb fum o sense i, en cas que siguin per fumadors, que no hi puguin entrar menors de 18 anys. També demanen una moratòria en cas que s'aprovi la llei. També avui és notícia que ha estat detingut un monitor d'un casal d'estiu a Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a menors. Es tracta d'un jove de 23 anys que treballava al casal esportiu Wind Tortosa, on portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions. D'altra banda, el govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista la setmana que ve, després que s'hagi confirmat la mort de 3 dones a mans de les seves parelles o exparelles en les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, a Màlaga, on que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts i una tercera que era en un hospital de Madrid des del mes de febrer, quan 2 sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. I a França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. A França es converteix així en el primer país

0: l'onzeu del món amb 194 anys. Això vol dir que va néixer el 1832 i que, per tant, ha vist néixer el telèfon, les bombetes, la Torre Eiffel, l'enderrocament de les muralles de Barcelona i la construcció de l'Eixample.
1: I el Bad Bunny.
0: I el Bad Bunny. I també nosaltres quatre. En aquest cas, no només ha entrat al llibre Guinness, sinó que ha estat nombrada com una de les grans icones de la Guinness. La tortuga viu a l'illa de Santa Helena, on va arribar el 1882 com un regal, que havia sent, en aquest cas, pel governador britànic de la zona. De moment, no se sap per què en Jono, es diu així, Jono, no? És tan longeu, però sí, si ens serveix d'alguna cosa, una mica al seu dia a dia, es dedica a devorar estafanòries, pastanagues, que dieu aquí a Barcelona, també plàtans, descansar al sol i socialitzar amb altres tortugues.
2: M'encanta, quin no? Pla, quin
0: sento
2: pla.
0: La vida feliç, eh?
2: Molt bé, jo no.
1: I qui és de Barcelona d'aquí, per cert?
2: Jo.
1: Ah, tu? Doncs digue-li a ella això de les estafanòries.
2: A Sabadell també diem pastanagues, eh? Em sap greu.
1: Sí, jo també, eh? Sí.
0: Crec que només ho diem al Baix Empordà, estafanòria.
1: Ah, sí?
0: No sé.
1: Cool. Ara ens toca el titular d'esports.
0: Doncs sí, el Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrem Adeyemi per les 5 pròximes temporades. El club blaugrana també fitxa un altre extrem jove, belga, en aquest cas de 18 anys, Bissibu, que tindrà fitxa del filial, al central de l'Atlètic Club a la Port, també s'ofereix al Barça. I l'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa i avui el Girona juga a les 8 del vespre al camp de l'Olot i per Esport 3.
1: I ara el que farem és punxar-vos al següent tema. Bueno, no, digue'ns si farà calor. Mira, que sí, que soni. Mentre...
0: Què dieu, farà calor o no farà calor?
1: Sí, és que tampoc té massa gràcia el que fa.
0: A veure.
2: Sí, que sí, no? Estem aquí tancats en aquesta nevareta, però segur que fora sí.
0: Calor intensa amb xafogó a la costa i alguns núvols a poc importants al sud del país. Les temperatures que seran un pèl més baixes a l'interior, però superaran els 35 graus.
1: Shut up, and dance. Ens canten els Walk the Moon i ara de seguida més música. Parlem de hip-hop en format competitiu.

0: els experts. Escolta la ràdio i esmorza.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies

0: no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
3: Els experts estiu. És la versió estiuenca de...

0: portes.
1: I amb el zoo us portem ara una història que fa, Montse, un salt bastant llunyà.
2: Doncs sí, avui es porto aquesta història que es podria titular De Sant Adrià al món. Els protagonistes, aquests...
3: Nosaltres som Dynasty Company, una companyia de dansa urbana de Sant Adrià del Besòs, que aquesta temporada de competicions ens van presentar a l'HHI, que és com la competició més gran a nivell d'Espanya de dansa urbana, i en aquest cas ens vam classificar per poder anar al Mundial, que se celebra a Arizona, a Phoenix.
2: Doncs heu de saber que a aquesta hora ja estan volant cap allà, cap a Arizona, amb uns nervis a la panxa que no em vull ni imaginar. I a més, són uns quantets.
3: Ens vam classificar amb dos grups de la companyia, La Jerarquia i Monarchy, que són dos grups de 40 persones cada grup, és la categoria Mega Crew, i estem molt contents i amb moltes ganes de poder, doncs, fer aquest viatge i ballar a un escenari als Estats Units.
2: Aquest que esteu sentint és en Pau Llimós, ell és ballarí i coreògraf, i molts el coneixereu perquè és el Jan dels Beta, del Super 3.

0: En Pau,
1: Montse, una cosa.
0: Què?
1: Dos grups de 40.
2: Sí, com ens hem quedat amb
1: 40
2: això.
1: Persones ballant alhora. Sí, això és moltes hores,
0: això és un show que no sé què estem fent aquella dia, una 614, i no estem agafant un vol per anar a Fènix a veure'ls.
1: Com ho fas?
0: Per què, Roger?
2: Coordinat, però...
1: Quina passada.
0: Per què no marxem?
1: Ja pots continuar. És que m'havia quedat amb la xifra de 40 persones ballant a l'hora coordinat.
0: A ser, sense
1: xocar per l'escenari, saps?
0: Imagina't.
2: Anant allò... Quina és la capital d'Arizona?
0: Fènix.
2: És correcte.
0: Toma! Has guanyat un joc de taula de
2: copitzar. Haver sigut més ràpid, sí.
0: En Pau explicava que van quedar classificats, però després arribava la gran pregunta. I això qui ho paga? Són gent molt jove i estem parlant de molts bitllets i una estada a Arizona. Aleshores van començar a fer de comercials, es van buscar patrocinadors, també van fer un crowdfunding i ja veieu que ha tingut final feliç. En aquest context, tant hi fa, si guanyen o perden.
3: Però encara que no arribem, nosaltres ja només amb el fet de poder viatjar als Estats Units ja ens sentim molt, molt, molt realitzats. Llavors, si guanyéssim, seria per nosaltres un somni, perquè per molts ballarins poder anar a l'HHI Arizona en aquest mundial és un somni des de que som petits i creixem veient molts vídeos de grups que ballen en aquell escenari. Llavors, nosaltres, per nosaltres poder fer-ho ja és un somni. I si perdem, doncs no passaria absolutament res. L'experiència ja ho val tot.

0: ara, però...
1: No, ja us dic ara que no tenim ni idea de fer un sol pas de dansa urbana.
0: Volem arribar a Arizona, però tenim difícil.
2: No sé si ens deixarà formar part del grup.
1: Però semblem més un grup d'esplai.
0: Sort que no hi ha càmeres en aquest estudi.
1: A més d'en Pau, lideren tot això els ballarins Ivan Cabrelles i Lucía Jordán, que van passar pel Catalunya Nit i explicaven, atenció, perquè són molt curioses, les normes que imposen aquests festivals.
3: Hi ha moltes regles a seguir, tant de coreografia com de música, com de vestuari.
4: En aquest cas, la XHI, que és com el campionat on et pots classificar per anar al Mundial, doncs són molt més estrictes. Des del moment que surts de l'escenari tens un temps per arribar a la formació abans de començar a ballar, tens un temps per sortir, no et pots tocar el vestuari quan acabes, t'has d'esperar, perquè
3: no
4: després t'entrevisten.
3: No es poden caure coses al terra.
4: No es poden caure coses al terra, exacte.
5: Les expressions de la cara.
4: Sí.
5: No pots tenir ninguna expressió que sigui molt agressiva o...
4: No, no pots treure la llengua.
5: Que ells consideren que és sexual, perquè la llengua millor és una cosa que no els agrada. Llavors, ha tenit com molta cura,
3: sí,
5: perquè tu t'has acostumat a algunes coses i ara són unes altres.
4: Però això mentre vas full out, ballant tot el muntatge musical...
5: Sí, que no és conscient.
4: Estàs
5: ballant,
4: és com que has de ser conscient de moltes coses i alhora passa així, saps? Super ràpid. Llavors és fort. Money bag, money bag, money bag, money bag, money bag.
1: Res de treure la llengua, ja ho sabeu. I el que també sabeu és que el hip-hop és el paraigua, però dins hi ha molts estils.
4: O sigui, tenim old school, tenim popping, tenim blocking, tenim comercial.
5: Cada grup és bo al seu.
4: Sí. Cada cop és com que el hip-hop potser s'ha anat quedant més doncs, en aquesta base més de old school o més dels 2000, tal, i ara es porta més doncs, aquest estil més comercial, que crec que és el que ens defineix a nosaltres.
5: Sí, molt més.
1: Doncs, tot i la tensió i els nervis, us podeu imaginar que per ells és extasiant anar al Mundial.

0: Tenim moltíssimes ganes, estem tots molt nerviosos, però ens fa moltíssima il·lusió, tenim moltes ganes de viure aquesta experiència. Ens anem als Estats Units a disfrutar, però també a ballar i entrenar moltíssim. Tenim moltes ganes de pujar a l'escenari i tant de bo puguem arribar a la final, perquè un cop estiguem allà, doncs s'han de passar també unes classificatòries, hi ha una semifinal, hi ha una final. Llavors, ens faria molta il·lusió arribar a la final.
1: Va, que arriben a la final, que arriben a la final. I és curiós perquè tots tres s'estimen més fer coreografies que ballar. L'Ivan, si hagués de triar a qui li faria les coreos, ho té clar.
2: A mi m'encantaria, a mi m'encantaria ser el coreògraf de la gira. No tant ballar, m'agrada més veure a la gent ballar, però m'agradaria ser més el coreògraf.
3: A mi
2: però...
3: també, crec.
4: Abraça abierto un shot, brindé para antes del show. En Mallorca con mi hope, piel dorada por el sol. Estoy mirando para arriba con los niños estamos up.
1: Ell voldria fer les coreos de la Emília. I bé, amics meus, estimada audiència, haurem d'estar pendents d'aquesta gent. Tant de bo que els hi faci molt bé, els hi vagi molt bé i que la força els acompanyi.
3: I que s'ho passin molt bé.
1: Això sí.
5: Molt bé, la referència a Star Wars aquí.
1: T'ha agradat.
5: Encantat. 13 minuts per les 10, de seguida sentirem les vostres veus responent a la pregunta del dia, encara tenim temps de sentir el primo aquí i el jefe amb el triquell.
6: La té més llarga dels que tenen cul amb venta. Bon pastís que puc, repeteix-me la recepta. Si per trepar-te la secta, porfa, canvia de drecera. El patí queda enrere, prefereixo una pradera. Mira.

Tranquil, per jugar-te com la Play. Merci per la sèrie, reapareixer com un tren. Sorry per decebre, feia mandra, feia fred. Conem a foc lent, però aquí tothom caga llet. Tanta culpa i karma i al final era innocent. Tanta hipocondria i al final estava net. Tanta immediatesa però camino lentament. Sóc com una nova prova barata, pamfletada, càpsula barata, càpsula reutilitzada, perdo el cul per l'or, però la plata m'arriba, te perdo qui m'explota, camina la rebassa.

sóc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo. Jo sóc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo. Jo sóc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo. Jo sóc el primo, em sento el jefe. Potser el jefe, ara és

0: matí de juliol de 8 a 10 a ICAT amb Roger Seró.
1: Nou minutets i seran les 10 del matí. Mai marxem sense abans sentir un recull dels millors àudios que ens heu enviat al llarg de la jornada. Avui especialment perquè ens heu fet moltes recomanacions. Avui hem parlat de jugar a l'estiu, així que recomanacions, experiències i tops de la temporada de videojocs i jocs de taula.
2: Tenim el clàssic dels clàssics, el gran Atmosphere. En versió VHS i versió DVD. Tenim els dos. Molt interessant que hi havia les instruccions al final de la cinta, en més del principi estaven al final, i el de DVD, que és molt divertit. Us el recomano tot. Si no el teniu, compreu-lo. Stop! ¿A quién le toca ahora? Maldito gusano.
3: ¡Alto! Tú, al que le toca el turno, contéstame.
2: Debes de volver a la casilla de salida.
3: ¡Lanza la moneda! ¡Que ahora estás desterrado!
4: Gameboard.
5: Un dels jocs d'aquest estiu que he jugat més i que de veritat que m'agrada molt és el Hitster, on tu escanejas el codi corre d'una carta, sona una cançó, jo que sé, una cançó dels 2000 i és d'abans, llavors, i és molt divertit per tota la família, per als amics.
6: I el més divertit, nens contra pares i tal, és que clar, ells se saben les músiques actuals, però quan sona una antiga i ens posem a cantar, es moren de vergonya. Aliena, nosaltres cantant les cançons dels anys. Va, diré 2000 per no semblar massa boomer.
4: Game board.
1: Aprofitaré, com sempre, per jugar. I més, el Big Little Planet, la petita.

0: La porta que tanquem ja. Tanquem el programa The Door amb Teddy Swims i Sergi. Hem de punxar la cançó guanyadora de la cançó de les 10, la que els oients han decidit que ens servirà per culminar el programa d'avui.
1: Ha guanyat, òbviament, Pau Vallvé amb aquest Cervell versus Cor.
0: I amb en Pau us diem adeu i fins demà a les 8 del matí. Gràcies, Mireia Isar, Montse Barcón.
2: Que tingueu bon dia.
0: Al control tècnic d'en Expósito, Montse de Casal. Adeu.
2: Adeu, guapos.
0: Ostres, adeu.
2: S'ha intimidat.

0: No. App, l'app d'ICAT s'ha actualitzat. Actualitza-t'ho també. Escolta els experts a través de l'aplicació d'ICAT.
1: Escoltes els experts.
0: I podràs seguir l'emissió en directe, escoltar tots els continguts en podcast, veure vídeos o rebre avisos.
2: Recorda regar les plantes.
0: Avisos de la programació. Okay, l'app d'ICAT és disponible per a mòbils i tauletes tant per Android com iPhone. Connecta-t'hi. Ja! Yeah.
3: Escolta i canta.

0: tal? Les 10 i 5 minuts. Ens hi hem posat després dels experts amb una mica de pólvordes, l'energia d'aquestes tres dones. Són Lisa, Anita i Rema amb gols.
1: Escoltes i cat.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre. Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
5: Enric Auqué.
6: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
5: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Escoltes ICAT.

Doncs fem que aquest matí de dimecres sigui com la rumba de Lluqui Valverde, tan lluny però tan a prop. Seguim posant la música ara de Kid Laroi amb Kehlani. És el Girls.

matí de dimecres, també de força calor i de música feta ponent amb l'Abril i el Kelly Aisaya. Aquesta és una mostra del seu primer treball en solitari, Mama Hippo.

una bona manera d'ajuntar dues generacions en una mateixa cançó, Madonna, Sabrina Carpenter. I és així com sona, una de les que trobarem dins del darrer treball de la diva, dins del Confessions 2. Bring Your Love, i també tenim música feta a casa, ara amb les Salles.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Posàvem també a Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Anem avançant també amb una de les xules de Chloe, a 5 minuts ja per 3 quarts.

0: tots els dies que vindran.
1: Doncs sí, els Catarres també ens acompanyaran durant tot aquest estiu amb el Diumenge Sense Drama. I en 9 minuts ja per les 11 del matí ens quedem amb la Flash Screen, imagina't.

és la Paula, que després d'una pausa ha tornat amb les piles ben carregades i també ha anunciat nou treball per al proper mes d'octubre. Somebody to everybody.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo a un metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Em dic Helen.
5: I jo, Stefan. Sóc en Damon.
4: No m'havies dit que tenies un germà.
5: És complicat.
6: La mateixa sang. El mateix amor.
7: Imagines quin gust deu tenir la seva sang, t'he dit. Que faris!
6: Diaris de vampirs.
8: Disponible a la plataforma 3CAT.
2: Escoltes i cat.

Una altra cançó per donar forma a l'univers de l'Albert Peiró. Hem arribat ja a un quart de 12, seguim de dimecres amb Dominic Faic.

Sens dubte és un dels èxits del moment en aquest estiu 2026, Girls Know, amb Mimi Webb, i també com a cançó intensa tenim la dels 31 Fam, és La Família. Yeah.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer sí.
0: FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Al·lèrgiques al pol·len, la banda del barri de Gràcia, que demà les podràs veure en directe perquè passaran per la Festa Major de Salt. I anem a fer una mica de memòria, si et sembla, amb The Cooks, que és el Jang of the Heart. 5 minuts i 3 quarts.

són els Minova, aquesta gent que arriba des del Vallès amb un missatge positiu i seguim endavant, passi el que passi, tot i la calor posant ara Maria Jaume buscant les 12 del migdia, festa i drama.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Una nova hora que comença a ICAT amb l'energia desbordant de la Gigi Ros, amb la seva pulsió, i també més històries que arriben de ben lluny, són el Mos Monde.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Enric Auqué.
5: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
4: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

Doncs Calvin Harris també ens regala nova cançó per aquest estiu al costat de Jazzy. Ho ha tornat a encertar amb el Satisfy. I aquests són Mike Towers.

Un pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. I ha fet

música de Lluc i del Baix Montseny, anem directes cap a la Costa Brava amb la proposta de Cora. Es dona a conèixer amb aquest Perduts.

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Escolta, Zicat,

Un altre que no hi podia faltar, Jove Dry. Seguim de sessió musical per aquest matí del dimecres 22 de juliol amb les melodies lluminoses dels minibús intergalàctic.

Sens dubte, un dels grups del K-pop que més brilla en aquests moments. La proposta Deity, Sam Ghost. I fins a les dues et farem costat amb les cançons també de Kid Laroi, Paul Bordas, Liam Payne, La Llum i ara una mica de Mama Duixa. És alegria.

0: Només amics.
1: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
2: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
3: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat. Escoltes iCat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Mom, can you tell us a story? Yeah, something exciting. Please? Pretty please?
3: Who the fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to diss.

Una altra cançó perfecta per moure'ns i passar la calor. Ritme de rumba. Eren Dani Six i Iskit, que ens deixen ara en mans dels Lluna Plena des d'Igualada amb els clàssics.

0: Escoltes i cat. Aicat, pausa.
1: Les millors converses de la temporada.

0: Hola, hola, com esteu? Avui a pausa farem un recorregut per terres catalanes via la nostra gastronomia i els nostres vins i altres begudes. De fet, aquests vins també són gastronomia, que això volem deixar clar. Ho farem amb la mirada posada en un dels pobles amb més connexió amb el mar que jo personalment he visitat mai. És l'Ametlla de Mar, a.k.a. La Cala. Mariona Batalla, bon dia. Has
1: bon
0: estat
1: dia.
0: A l'Ametlla, tu o no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Sou guapíssim, l'Ametlla, és que m'encanta. És un poble que m'agrada molt.
1: És que és tranquil·let.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Sent de Barcelona.
0: A més, avui gaudirem d'un dels millors accents catalans, és el més sexy per aquí, per molts dels que fem aquest programa, i parlarem de plats amb carn i peix, em sap greu. Ja matarem un bròquil, si vens a dinar, que diria el noble Quimi Portet. Tot això comença ara, són les 2:01. Es diu pausa al programa, sí.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimarts dediquem el programa a la platja de Pixavaques i a la llotja de l'Ametlla de Mar. Benvinguts a pausa.

0: Tenim asseguda al sofà de convidades la noble Gessamí Caramés. Bon dia, Gessamí, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: He dit pixabaques tot imitant l'accent i això no s'ha de fer. No s'ha de fer.
1: Bueno, no passa res, pixabaques. Jo també ho sé imitar els barcelonins, eh?
0: A veure?
1: Què et penses, que no em surt bé?
0: Hòstia, sí, clar, perquè treballes a la tele.
1: Clar, treballo a la tele.
0: Us obliguen, no?
1: No, no m'obliguen.
0: Això, per sort, ha passat a millor vida.
1: A mi no.
0: Abans passava, s'ha dit moltes vegades, i per sort aquest centralisme ha passat a millor vida, que això està guapo. Està guapo poder sentir accents diversos, no?, a la tele.
1: A mi m'agrada molt, la veritat és que li dona molta riquesa. De fet, jo, a mi em passa, quan veig en algú, jo què sé, algú del TN o algú, no?, que té un accent diferent al típic accent que escoltes quan jo què sé, potser el 80%, no?, de TV3 és un accent molt neutre. Llavors, bueno, a mi m'agrada molt. Sentir aquesta diversitat dialectal me mola.
0: La Gessamí Caramés és cuinera, suposo que la teniu controlada com a mínim del Cuines, és una de les tres potes del Cuines, al costat de l'Arnau París, en Marc... Ribas, que... Perdó, Marc, és que em fa por amb aquells bíceps. I la Gessamí. He dit dos punts que m'agraden del poble, que li dieu la Cala, oi? No m'he equivocat amb això.
1: Sí, la Cala.
0: Saps per què?
1: Sí, perquè abans hi havia... Bueno, realment va començar dient-se la Cala de l'Ametlla. I a partir d'aquí, la Cala. Crec que la Cala de l'Ametlla perquè hi havia bastants ametllers i també a la zona que hi ha ara la plaça del Canó, que és on està, diguéssim, bueno, tots els restaurants i on comença el port... Bueno, no on comença, però on estan moltes de les barquetes del port. Crec que allà hi havia una ametller o alguna cosa així, això em van contar. I, bueno, la Cala de l'Ametlla i al final l'Ametlla de Mar.
0: Doncs
1: seguim sent caleros i, de fet, el gentilici és este, caleros i caleres.
0: Sí. Hi ha dos punts que m'agraden del poble, ja ho he dit, és a aquests dos, és a dir, la platja de Pixabaques. Per què? Perquè hi he estat. I llavors la llotja, perquè també hi he estat. Però n'hi afegeixo un tercer i a veure què dius. Carrer Trafalgar, número 21.
1: Meleta de Romer,
0: està
1: restaurant.
0: Bé, no? Està bé, eh? És el restaurant de la nostra convidada.
1: Està molt a prop de Pixabaques, eh?
0: Ho sé. Vaig passar-hi per davant una vegada. No hi vaig entrar, perquè anava a comprar peix per cuinar-lo en un càmping. O sigui, imagina't el downgrade,
1: sí,
0: no?,
1: sí,
0: de poder
1: sí.
0: anar a un restaurant o a comprar peix per... Bueno, està molt bé cuinar en un càmping una mica de peix, eh? També,
1: home, és xulíssim, no?
0: Sí, aquella oloreta i tal, sí, sí.
2: Però jo estic veient aquell web les puntuacions de Maleta de Romer.
0: Sí, però tu has tastat el meu... el que em cuinés aquell dia?
2: Però és que, Albert...
0: Bueno, és igual, tu no menges peix, tampoc. Si mirem...
1: també en fem, de plats vegans i vegetarians al restaurant Meleta.
2: Home, jo estic veient aquí alguns postres que dic, oi, per favor...
0: Bueno, és que clar, la Gessamí...
2: Clar.
0: Ara posarem ordre a tot plegat, però si mirem la carta del Meleta veiem que versiones plats... I això és una cosa que és bastant... Trobo que és bastant definitòria de la teva cuina, pel que he anat veient. Versionar plats. Per exemple, la clotxa, en aquest cas, barrejant amb cuina mexicana. No? Sí. Oi que fas una clotxa pibil, més o menys?
1: Sí, de fet, jo crec que la clotxa és el que defineix millor la nostra cuina, perquè el que fem és agafar terres de l'Ebre,
0: sí.
1: ¿vale? Terra Alta, en este cas, Ribera d'Ebre, no? La clotxa, que és este panet que s'abuida, que menjaven els pagesos.
0: Clotxa,
1: després...
0: perdona, és més Ribera d'Ebre? És més
1: Terra Alta, Ribera d'Ebre, sí, jo crec que barreja les dues comarques,
0: Es baralla, no?, i entre ells...
1: No, senti, jo no m'hi fico,
0: bueno,
1: no sé si hi ha baralla o no.
0: digues.
1: Però, bueno, fa molt de territori, no? És part... quan parlem de les Terres de l'Ebre, a vegades sempre pensem en la part del delta, part de mar, part de costa. És veritat que té una serra molt important i una part interior molt important amb tots els vins de la Terra Alta, tota la serra de les Terres de l'Ebre amb cabres, formatges, etc. I, bueno, doncs la clotxa és un clàssic, no?, de la nostra gastronomia. Llavors, jo el que vaig fer va ser portar-la cap a les nostres costes i li vaig posar dintre tonyina, no? Tonyina roja, que és veritat que l'Ametlla de Mar se coneix molt perquè és un dels ports que conté més tonyina roja jo et diria, un dels que més a nivell mundial, Llavors, a partir d'aquí faig un estofat amb parts de tonyina que potser no són tan nobles, no? Parts d'estes que tenen més nervi, que són les que s'apropen a la cua, les que s'apropen més al cap, i això quan ho estofes queda supermelós i superbo, i ho estofem en unes espècies d'aquí, però que mos poden recordar a una manera de cuinar com fan els mexicans la cochinita pibil mexicana, no? I a partir d'aquí doncs juguem una mica, una ceba encurtida, una mica de llima, no? Una mica de crema fresca, i quan tu menges és molt guai, no? És com que, sí, m'estic menjant territori, estic menjant producte d'aquí, però a la vegada sembla que estigui viatjant per Mèxic, no? I això a mi me mola molt.
2: Ostres, m'ha agradat
0: Estic ara mateix.
2: Clar, és que parlar de menjar aquestes hores...
0: Què hem dinat, no? Què hem dinat tu i jo? I un trist entrepanet, i tu... Bueno, la teva amanida estava molt bé.
2: Bueno, era un tàper amb verdura i caquis, que estic obsessionada. Però m'agradava, des de mi, dir que parlaves com de l'aprofitament, per exemple, de la cueta, de la part aquesta que potser no es menja. Vosaltres intenteu fer això, com aprofitar al màxim, o al revés, llençar el mínim de menjar possible? Perquè moltes vegades a l'alta cuina es descarten coses que fins i tot estèticament no quadren.
1: Jo 100%, jo crec que ho fem, la majoria de petites i mitjanes empreses ho fem primer per necessitat, i segon perquè, ostres, és que mola molt agafar un producte que estigui bé de preu i poder-lo portar en un punt, no, de noblesa. És a dir, a mi me mola molt agafar una part que diguis això és més difícil de cuinar, o no és... A mi, al final, ja és que m'avorrix agafar una part noble, passar-la per la planxa i servir-la. Que està molt guai, que ho has de saber fer també, que després tu menges i és una delícia. Però a mi, com a cuinera, ja no em diu res. És com que és una cosa que, sí, se pot fer puntualment, però a mi el que m'agrada és, jo què sé, agafar un estómac d'un bitxo i treballar-lo, i que tu te'l menges i digues, en sèrio m'estàs donant un estómac i me l'estic menjant i m'agrada? Bueno, això és el repte que a mi...
2: Clar, potser té més mèrit, perquè agafar una pota de pollastre ja s'ha fet tota la vida.
1: Clar, a mi m'agrada molt, i trobar aquestes parts de... Per exemple, ara que parlem de la tonyina, quan venen les jornades de la tonyina, nosaltres fem un menú on utilitzem ulls de tonyina, lletons de tonyina, ous de tonyina, parts no tan nobles com poden ser les que s'apropen a les puntes, que més hem utilitzat aquest any, paladar de tonyina... Són parts que...
2: Paladar de tonyina,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, el paladar de la tonyina es diu secret, li diuen secret, i és, bueno, pues és la part del paladar. Penseu que té el cap tan gran que es poden treure tantes parts d'aquest animal. Quasi com un porc, eh?
0: Ho tenim molt aprens del porc, però no, jo de la tonyina ho desconec. També perquè a nivell usuari, a nivell del consumidor del dia a dia, tampoc t'hi pots estar tanta estona i tampoc tens els coneixements. Però és veritat que, mica en mica, hem anat com perdent coneixement, no? Hem anat perdent saviesa popular en això. Jo no sabria per on començar, jo què sé, amb una tonyina, amb un salmó, amb un tal. Estem acostumats a que ens serveixin, no, això, la part noble, el llom ben talladet,
2: clar,
0: per fer-la a la planxeta
2: dir,
0: i tal,
2: que...
0: no sé què. I l'altre, i hem pensat, on és l'altre, saps? Collensen.
1: Bueno, això també forma una mica... Això, jo entenc que tècnicament a vegades les coses són difícils i no tothom ha de saber fer-ho, no tenim per què saber fer-ho,
0: sí.
1: Però sí que és veritat, sí que és veritat que si tu vas al mercat o vas a una peixateria i demanes coses, doncs ells saben treballar, ells fan la feina per tu. Tu quan vas en una carnisseria no demanes una vaca sencera, demanes una part, no? Doncs això és el mateix, tu pots anar a una peixateria i dir, doncs mira, m'interessa, no sé, que em guardis això, això o això, llavors ells t'ho van fent i t'ho van treballant i t'ho donen.
2: I està més bé de preu?
1: Sí, moltes coses. Pensa que, jo què sé, el cor de tonyina, per exemple, jo l'estic comprant a 5,50. És molt barat. Pensa que la ventresca de tonyina està a quasi 60 euros. Clar, has de variar. Jo si et faig un menú de tonyina, doncs te posaré ventresca, però per una altra banda també et posaré cor, et posaré ull, et posaré... Saps? Que tu ara penses ull de tonyina i dius... Però sí, quan provis les croquetes d'ull de tonyina que t'he fet... Igual flipes, perquè són meloses, perquè tenen sabor, perquè tenen aquella part cremosa que ajuda la bechamel a fer-ho tot encara més cremós, que en una altra ocasió pues, podria ser, no sé, uns peus de porc. Saps? Aquella melositat dels peus de porc, pues, la tens en altres parts dels peixos. I això s'ha de saber jugar també, no?, si tenim este producte.
0: Estaria escoltant la Jessa tot el dia.
2: Tota l'estona.
0: Tot el dia, que ho sàpigues.
1: Que guai.
0: Entre l'accent que gastes, que ja ho hem dit, estàs d'acord o no, Mariona?
2: Sí.
0: I sempre diu l'accent balear, deixa'm estar amb l'accent balear, anem a les Terres de l'Ebre. Què t'anava a dir? Senti que està sonant, no?

0: Són los cuatro, banda cubana. Són o eren? Que fas un gest.
1: No, són.
0: Val, has fet un gest com et queda lluny?
1: No,
0: és igual.
2: Era un gest de Déu-n'hi-do?
1: Sí.
0: Ets molt de ballar salsa, m'han dit.
1: Sí, m'agrada ballar salsa, bachata, merengue, sí, m'agraden les balls llatins, m'agraden molt.
0: És latina, és latam.
2: És latam.
0: Sí, sí, total. Escolta'm, els viatges són molt importants per tu, em consta. I, de fet, mirant aquest llibre, que encara no ho hem dit, però després en parlarem, que es diu Catalunya a la copa i al plat, que és un llibre que comparteixes amb en Javier Campo, després en parlem en profunditat, eh? Però només mirant aquestes receptes ja veiem que sí, tens un peu posat a la tradició, de fet és un llibre que reivindica molt plats tradicionals de diverses parts, de totes les parts de Catalunya, però que tens molta tendència a fer, doncs, això, el que dèiem, no? De tant en tant una provatura, d'enriquir-te d'un cochinita pibil, no es diu? De Mèxic per incorporar-ho aquí. Tu això ho aprens viatjant? O per YouTube també, suposo, per YouTube.
1: Jo ho aprenc més que per YouTube o coses així, menjant. Menjant s'aprèn molt.
0: Sí.
1: I viatjant també. Clar, o sigui, tu aquí a Barcelona, per exemple, que és potser la zona més diversa que tenim a Catalunya, no? a nivell diferents cultures barrejades, tens molts de restaurants on tu pots anar a menjar i provar menjar de tots els països, no? Aquí jo ja he fet molta, o sigui, he intentat aprendre molt anant a menjar aquí, però després quan surtes és totalment diferent, perquè ja accedeixes a productes, a cultures, a maneres de treballar que aquí no tenim. Uh-huh. I clar, tot això t'ajuda molt a entendre i a aprendre. Jo cada any me'n vaig de viatge en algun lloc i cada any fico una recepta nova al restaurant relacionada amb allò, perquè és que ja em fa el clic, saps? El cap diu, oi, això ho he de posar.
0: És que aquí anava. Tu no pots desconnectar. Tu ets una mica com nosaltres, que com que estem aquí a la ràdio i volem explicar coses, cosa que fas, cosa que penses, hòstia, això cap al Pausa, no? O cap a ICAT, o ho explicarem. En el teu cas, tu no pots viatjar i no pensar, això que m'acabo de fotre un tapit d'espatlla, ho incorporaré al Melete de Romer.
2: A banda, menjar és una cosa que fas cada dia.
0: Ah, clar. Mm.
1: Jo puc... Sí, per a mi això és desconnectar del restaurant, però jo en la gastronomia sempre estic connectada, no puc desconnectar ni vull, tampoc.
0: Sí, al final podem dir que tenim una persona asseguda aquí que barreja passió i feina?
1: 100%.
0: 100%, sí, eh?
1: 100%.
0: Hòstia, això no està abast a tothom, t'he de dir. No a tothom li passa, eh? És guai tenir això.
1: Sí. Si saps controlar-ho i que no t'absorbixi, està bé. Sí. Jo crec que la fórmula la tinc. Però
2: alhora també pot ser com un càstig molt gros, perquè no sé si et passa a tu, Jessamida, està menjant i no està gaudint de l'experiència perquè estàs fent una mica com de judici sobre el menjar. És a dir, tu et pots fer menjar una truita de patates mal feta un diumenge a la nit i està tranquil·la?
1: Sí, jo sí.
0: Mal feta no la farà, la Jasmí.
1: Bueno, pot passar, eh?
2: O que li hagi fet alguna altra.
0: Ah, això, que l'hagi fet alguna altra.
1: A mi, a veure, jo intento poder anar a tot arreu. Jo tinc amigues que són super friki fans de la gastronomia i anem a menjar a puestos super bons, de puta mare, però després també tinc altra gent al meu voltant i altres amigues i amics que no ho disfruten tant o no es volen gastar tant amb això i llavors han d'anar a llocs que potser no estan tan en nostra onda. Llavors, jo m'intento adaptar una mica a tot. Vull dir, jo puc anar a menjar a qualsevol banda. També sé què demanar a cada lloc.
2: Clar, per exemple, Jessamí, fa quant que no vas a un kebab?
1: Jo vaig anar l'altre dia.
2: Allí
1: l'Ametlla. De fet, nosaltres al costat del restaurant tenim un kebab i no és allò, no és un kebab allò artesanal, no, és un kebab que està allí al costat. I a vegades quan acabem amb els treballadors dient, què, avui fem nit de kebab? I anem allí, juguem, fem una ronda de l'impostor i ens mengem un kebab. Ens mengem, què t'he de dir? No passa res.
0: Però si és mític Ferran Adrià rebent periodistes al seu restaurant i obrint una bossa de cornes i un tros de pa. És mític, això. Vull dir que la gent que es dedica a l'alta gastronomia menja normal, també, no?
1: Nosaltres tenim
0: no
1: un munt de vídeos...
0: No esteu tot el dia menjant... Espera, que obria una recepta a l'atzar. Digue. No tot el dia mengeu un biquini de bolets, pollastre, formatge i orenga fresca. Cada dia no ho fas.
2: O
0: una torronada de Vilassar amb cansalada curada i espàrrecs confitats. Està increïble, però no, cada dia no t'ho fas, això.
1: No. No, de fet, nosaltres tenim uns quants vídeos a la nostra galeria, amb les meves amigues, les que treballem a restauració i tal. Quan ens vam menjar alguna cosa així una mica...
0: Vergonyant.
1: Vergonyant, sí. Ens fem un vídeo i diem, tu ets chef, no? Tu dos menjar molt bé. I m'has d'allí menjar pa sucat en oli, ràpid i de peu, saps?
0: És que és però això, sí. És això. Escolta, tens un dels teus plats estrella, tu en tens uns quants de plats estrella que saps que triomfen, no? Suposo?
1: Sí,
0: més
1: sí.
0: Més o menys. Quin creus que és el que ha nascut més gràcies als viatges? El que diguis, per mi aquest és la fusió perfecta entre una cosa i l'altra.
1: Mira, al restaurant hi ha un que és, jo crec que va sortir d'això, d'algun dels meus viatges al Carib, que és un peix que fem, un peix que es diu, nosaltres li diem el nostre fish and chips, però nosaltres el que hem fet ha sigut agafar un peix, que és un tiburonet petit, que es diu pinta roja en castellà i gat baire en català, i este peix lo vaig agafar principalment perquè entrava molt barat a Llotja i volia fer alguna cosa amb ell. I el que vaig pensar és, clar, si això és un tauró, això ho he de poder treballar igual que el cazón, que treballen los andalusos amb una mica d'àcid, una mica d'all, pimentón de la vera o el que sigui. Uh-huh. I jo el que vaig fer va ser fer una marinada, però una marinada més estil caribeny, amb cítrics, amb coriandre, amb all, ¿vale? Una cosa que, de fet, allà a les zones de costa marinen lo peix, lo deixen secar una mica i el fregeixen. Doncs llavors vaig intentar fer això i la veritat és que va sortir una recepta que mos va molar molt, que va agradar molt als nostres clients i que funciona des del primer any i crec que no la podrem treure mai, perquè és que és reivindicativa a nivell utilitzar un peix diferent. Uh-huh. És fàcil de menjar tant per a nens com per a persones que no els agrada trobar-se espines, que són molts els que mos agrada menjar i no trobar espinetes. Uh-huh. I a mi no em porta quasi feina perquè és que el peix ja ve quasi net. I estàs boníssim.
0: Guapíssim el gatbaire.
2: És que ara estava veient fotos i penso, com accediu a aquest producte? Perquè m'imagino que aquí, a Catalunya, no hi ha pinta roja d'aquest.
1: N'hi ha, sí, a l'Ametlla de Mar, sí? Tenim molta. I cap a la meva zona sí que s'agafa més gatbaire, que és pinta roja, i després hi ha un peix que s'assembla molt, que a la zona de Tarragona se n'agafa bastant, que es diu moixina. Són dos peixos que són molt, molt, molt pareguts. Si els compres ja pelats, quasi que no saps diferenciar-los, mm-hmm, si no els treballes molt. Uh-huh. Si els busqueu, sí que veureu que un, la pinta roja, el gatbaire, és assalmonat amb taquetes negres, mm-hmm, en canvi la moixina és més gris, així tota gris, amb puntets, amb unes puntes a les aletes.
2: Però, bueno, però pràcticament són el mateix.
1: Sí. I sí que se n'agafen, eh? I a la zona de la Costa Brava també se n'agafa. Se n'ha agafat sempre.
2: És que els veia com tropicals, no sé, com feia poc.
1: Són d'aquí.
0: És que hi ha una... Podem obrir el meló dels peixos?
1: Obrim-lo.
0: Dels nostres peixos?
1: Sí.
0: De com desconeixem el nostre ecosistema marí? O això m'ho sembla a mi, ja s'ha mica res.
1: No, és cert, és cert.
0: És a dir, tu em vas parlar una vegada de la baqueta, no?
1: Sí.
0: Que la cuines força, que en teniu per allà baix i tal.
1: Sí.
0: Em vas parlar... Posem l'exemple de la galera, no? Que abans es llançava, que estava com denostada, la galera, mm-hmm, i ara va uns dineros.
1: Home, ara la pots pagar quasi a 14 euros el quilo, fàcil, de Llotja, eh? Preu sortint de Llotja, jo no vull ni imaginar quan ja la compres a una peixateria o en un supermercat. O...
0: Què passa amb els peixos? Per què comprem tot el dia que si salmó, que si no sé què, tal, tal... Per què tenim tanta informació? Potser amb els animals de bosc, de caça, no tenim tanta.
1: Bueno, la caça també està una mica...
2: O amb els de granja, que tots sabem quins són.
1: Jo crec que els peixos el que passa és que hi ha modes i hi ha ofertes i demandes en funció de les modes, no? I al final, bueno, doncs... Hi ha peixos, a veure, hi ha coses i coses. Hi ha peixos que són molt agradables al paladar perquè tenen uns sabors plans, uns sabors fàcils i després no tenen molta espina. Els peixos que no tenen molta espina o tenen una espina localitzada i no has d'anar fent virgueries per a treure les espines, doncs són peixos que funcionen molt bé. Però igualment, dintre d'aquests peixos, per exemple, anem a parlar de peixos blancs d'escata. ¿Vale? Un peix blanc d'escata podria ser una dorada, un llobarro, un corball, un mero, un pagre, un besuc... ¿Vale? Mm-hmm. Llavors, tots aquests peixos, dintre d'esta classificació de peix blanc d'escata, trobem, bueno, peix blanc per dir-te algo, perquè n'hi ha que, per exemple, la dorada, el llobarro o el mero es poden considerar semigreixosos perquè tenen una mica més de greix i ja s'apropen als blaus, però bueno, és igual, peix blanc d'escata, ¿vale? Dintre d'aquí n'hi ha que són més cars, com ara el mero, que està hiper mega preuat, o el llobarro, la dorada també està bastant cara, però si anem, per exemple, a pensar en un corball, que la gent potser no el coneix tant, o potser no li té tant... Per a mi el corball és espectacular, a mi m'agrada moltíssim, i si un llobarro pots estar pagant, no sé, 32 lo quilo, en un corball te'n pots anar fàcil als 22-24. També en trobes, de corball a 32, depèn del moment de l'any, etc. Però aquell, quan el corball està a 32, el llobarro igual ja t'ha pujat a 40. Saps?
2: I a l'hora de mirar la carta, el consumidor segueix preferint un llobarro abans que un peix que no coneix o la gent està oberta a explorar una mica?
1: Hi ha de tot. Però nosaltres moltes vegades tenim corball a la carta i moltes vegades la gent vol corball.
0: Sí.
1: Si deixes triar entre llobarro i corball i estan al mateix preu, te triaran llobarro, perquè la gent ho coneix i rarament te diran un corball. Però... Bueno, és que normalment, com que el corball és una mica més barat, doncs moltes vegades la gent també accedeix.
2: I les modes aquestes de les que parlaves, no? Que doncs certs peixos són més populars, qui creus que les imposa? El món de la gastronomia o les empreses que venen el peix? perquè els interessa potser vendre salmó perquè és més car o pel que sigui.
1: Clar, és que aquí hi ha una diferència important i és que nosaltres, per exemple, salmó no en tenim a les nostres costes. Vale? El salmó és una cosa que ha vingut imposada des de fora i crec que és... No et sé dir, perquè ara t'enganyaria, no et sé dir si és per les empreses o si és per la gastronomia. Sí que és veritat que hi ha una, ha hagut un input de gastronomia japonesa, per exemple, i això ha sigut ha sigut bastant caòtic a nivell consum de salmó. No sé si d'abans també ja es consumia, però jo crec que el preu del salmó ha pujat bastant a nivell... O sigui, arrel de la cuina japonesa, penso,
0: I la tonyina,
1: La tonyina també.
0: La tonyina sí que... No fa gaire vaig veure un documental que parlava de la inflació de la tonyina amb l'auge aquest de la cuina japonesa i era com del 0 al 1000. O sigui, amb 10 anys, 15 anys...
1: Sí, això també ha passat molt, perquè, clar, abans la tonyina no és... És que nosaltres no la consumíem crua. Nosaltres tonyina crua no n'hem consumit mai. Hem consumit tonyina sempre, sobretot les zones de costa, i de manera molt momentània, perquè és que la tonyina és un peix... que té una estacionalitat bastant concreta. Perquè és com, us consulten les barques, els tonyiners, són barques grosses, van, pesquen tonyina, venen, la tonyina s'ha de consumir. Ara no, ara hi ha maneres, no?, de portar la tonyina viva hasta aquí, guardar-la, anar-la repartint durant l'any, etc. Però això abans no passava. Llavors, hi havia una època que et fotis un fart de menjar tonyina, però de totes les parts de la tonyina, sobretot les parts de costa. Amb la cuina japonesa, pues sí, les parts de la tonyina més nobles s'han ficat pels núvols.
0: Sí, eh? Bueno, escolta, les temporalitats, que són importantíssimes, que aquí sempre ho hem defensat. Si us passeu uns quants dies menjant tonyina, no passa res, perquè després vindrà, jo què sé, a l'estiu, oi que estareu menjant tomàquets, de manies de tomàquet, i no us queixareu? Jo particularment no.
2: No, home.
0: Jo estic plorant fa dies, ho saps, no? Des que s'ha acabat el tomàquet d'estiu. Bueno, no passa res. Vols que posi música, Jessa?
1: Vinga, va.
0: Música que li agrada a la Jessa, a mi, que ara més, per exemple, això que entra de fons i que es titula A fora plou, són els Tallets. És possible que se sàpiga totes les cançons dels Tallets, la Jessa, a mi, que ara més.

0: Efectivament, aquesta cançó que ens van regalar els tiets, que fa molts dies que no en sabem res d'ells, algun dia jo trobo Mariona Batalla que els haurem de convidar. I la pregunta és, a qui convidem? Un dels dos, que vingui en Xavi.
1: Bueno, com aquí tirem de notes de veu, que vingui un i xerri l'altre.
0: Però no et sembla molt raro un dia entrevistar només en Xavi, només al Derra? És molt estrany, això,
1: sí.
0: Però bueno, ja, un dia vindran i també els hi direm que la Jessamy Caramés, la nostra convidada d'avui, n'és superfan. Ara sentirem la veu d'una senyora, que és sommelier, que és una dona que en sap molt, que ha fet un missatge, t'he de dir, una mica lluny del mòbil, però bueno, jo crec que s'entén, i que ens explica el seu moment de pausa.
2: Ja fa molt temps que segueixo la Jessamy i estic enamorada de la seva professionalitat i de com explicar. Encara que ja sabeu que jo sóc més la part líquida de la gastronomia. I d'aquest llibre que marida el corpus de la gastronomia catalana amb els millors vins, sobretot això, caves, brisats, aquestes garnatxes blanques que són tan versàtils que, escolta, fins i tot m'animaré jo a cuinar, però amb una copeta de vi al costat. I sí, una mica també li tiraré el xup-xup.
0: A mi, Meritxell Falgueres, em sap molt greu, però tu no et posaràs a cuinar i ho sabem. Ah, es veu que la Meritxell et segueix, Jessa? No sé si us coneixeu personalment, si
3: sí,
0: no...
3: Sí, sí, sí, la coneixo, la Meritxell. Hem coincidit algunes vegades i la veritat és que és supermaja. De fet, quan vam obrir el restaurant m'ho va dir, diu, Jessa, si necessites ajuda amb els vins i tal, m'avises, no sé què. Passa que tenia un company que ja em feia la carta dels vins i tal, però la veritat és que la Meritxell s'ha portat a mi superbé des del principi, des que ens vam conèixer. Molt maja.
0: És una flipada, una altra d'aquestes persones que es flipa per lo seu molt fort. I reivindiquem la gent que es flipa. Ja ho vam fer amb el Marc Serrat,
3: sí,
0: aquí,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: L'alta flipamenta que diu el Marc Serrat.
3: És que si no, no seríem ningú. Si no haguéssim friquis en esta vida, no seríem res.
0: Mm-hmm. Hòstia, m'agrada molt aquesta.
3: Tot seria molt pla, no?
1: Sí, tot,
3: seria
1: tot,
3: sense
1: tot
3: sal,
1: de mediocres.
3: Sense sal, ni sucre, ni res, tot neutre.
0: És veritat?
3: Sí.
0: Ni pebre.
1: Vull agafar-me, Albert, això
0: home,
1: que parlaves.
0: M'estava deprimint d'imaginar-me aquest món que dius... Ja
3: sí,
0: un
3: món gris, sense sí. colors.
1: Doncs ara t'animaré perquè... Obrirem meló polèmic. Què és? Abans estàveu parlant i tu, Albert, has dit que el vi és gastronomia. Suposo que també lligat al títol del llibre que...
0: Home, Catalunya, la copa i el plat, publica Cusatània Edicions, editorial de referència en això de la gastronomia, i és coautoria del Javier Campo, que ara en parlarem, i de la Jessamy Caramés.
1: I és un debat que hem obert aquí amb diversos cuiners quan han passat pel programa, que és el vi és gastronomia, ho comprem, per tant... El vi és gastronomia i la gastronomia és cultura?
0: 100%. Bueno,
3: sí, no?
0: Sí.
1: Sí, no hi ha debat,
3: no entenc la pregunta.
0: Una mica perduda. Vale.
3: La gastronomia és cultura, el vi és cultura, jo crec que sí, no? Que la resposta és sí.
0: Sí.
1: Dic, i patrimoni.
3: Totes les anteriors són correctes.
0: Sí, totes.
1: Ai, que són correctes, perfecte.
0: Sí, és que justament, hòstia, és que si no fos per la gastronomia no en tindríem de cultura. Llengua i gastronomia, pilars d'això, eh? Mm-hmm.
3: Home, la gastronomia és algo que es transmet de generació en generació i gràcies a això entenem moltes coses de les que passaven abans. És que ara ho estàvem dient, no?
0: Sí.
3: Abans, jo què sé, abans això es llançava o abans, no, la galera es llançava perquè no estava tan valorada. Entenem el que passava abans gràcies a que avui en dia mengem això.
0: Sí.
3: Vull dir que al final tot és informació i és entendre els nostres avantpassats i, bueno, i formar part del nostre dia a dia culturalment. Vull dir, què seríem sense el pa amb tomàquet, sense l'allioli, sense, no sé, sense un arrossejat?
0: Jessamy, després que sàpigues que et farem triar, saps allò del rànquing a cegues? Saps com va? O sigui, que tu tens 10 números i els has d'anar omplint en funció de les coses que t'anem dient? No t'han fet jugar mai, això? Després ho farem amb plats de gastronomia catalana.
3: Vale.
0: I t'hauràs de decidir per un.
3: Vale. Sí. És allò que te'n diuen dos i no s'ha triat un.
0: No, els has d'anar posant en un rànquing a cegues.
3: Ah, vale.
0: Sense saber quin vindrà després. Després
3: ah,
0: t'ho fem. Després
3: vale,
0: t'ho fem.
3: Vale, ja sé lo que és.
0: A veure
3: vale.
0: quin guanya. Abans, però, ens havia quedat pendent el moment de pausa de la Meritxell Falgueres. Perdoneu que hem tingut un error aquí d'ordre. I ara sí que ens ho explica.
2: Hola, soc la Meritxell Falgueres, sommelier i comunicadora. I el meu moment de pausa és just a la tarda, quan agafo la meva gossa, la porto a passejar i anem a esperar que els nens arribin de l'escola.

0: veure, que ens hem menjat dos quarts... Dos quarts, 30 minuts al programa, ja. Està bé, eh? 30 minuts i no hem tractat la meitat dels temes que volem tractar.
1: Però avui tot va de menjar, així que està bé.
0: Sí, som aquí, exacte, digestió lenta.
1: Sí.
0: D'això neix aquest programa, al final, no? D'anar tranquils per la vida.
1: Lenta que no pesada, eh?
0: Encara que no ho sabia... Sí, hòstia, gaire, aquest cap de setmana llarg. S'ha fet llarg, també, la digestió. Que sé, mica ara més, que et volia dir una cosa. Els que tenim la sort de tenir el teu contacte, el teu telèfon mòbil, hem parlat amb tu per WhatsApp alguna vegada i hem vist que tens una foto on surts amb una guitarra, abraçant una guitarra.
2: Ara sí, sí.
0: I aquesta cançó que hem posat ara, que és Noches de Bohemia, de Navajita Platea, em fa a mi que la deus haver tocat amb la guitarra alguna vegada.
2: Sí, sí, sí. La tinc al meu repertori. Tinc uns cartesanos així, plens de... Igual que de receptes, doncs, un munt de partitures.
0: La pregunta és, quan sentirem...
1: obertes.
0: Quan et sentirem cantar en públic?
2: Ja passa.
3: Fes una pausa.
2: Alguna vegada fes algun vídeo així a Insta, això.
0: Ah, hòstia, ja anirem cantant de seguida. Durant la publi anirem. Ah. Ja anirem. Durant la publi anirem i en punxarem algun. Però vaja, escolta, encarem el tema del llibre, nou llibre de cuina de la Gessamí. És el teu quart llibre, ja, eh?
2: Sí.
0: No està mal, eh? Que tens una carrera de... Tens, tu, quants anys tens?
2: 33
0: i 4 llibres, jo en tinc cap.
1: Has plantat algun arbre, tu, Gessamí?
2: No.
1: Bueno. Si et falta...
2: ho tinc pendent i no tampoc tinc cap fill.
1: Bueno, una de tres.
0: Bueno, he fet dos fills. Està bé. Escolta, Gessa, a Catalunya, a la còpia del plat, aquest llibre que has fet mà a mà amb en Javier Campo, que explica'ns qui és aquesta persona, que sé que és de Tortosa.
2: Sí, Javi Campo és un sommelier que jo vaig conèixer... Bueno, realment és sommelier, però també és assessor gastronòmic, fa moltes coses. Jo el vaig conèixer perquè quan jo era una friqui de la gastronomia estava estudiant, doncs com bonament podia anava a menjar en algun restaurant bo per aprendre, no?, a les meves amigues, que també són més friqui fans de la gastronomia, com s'ha dit abans, i ell era el sommelier i el xef de sala, el cap de sala del Villarretino, a Xerta. I, bueno, jo el vaig conèixer allí, no?, i, bueno, vaig veure que, oh, que guai, un home així que sap de molt de vins, que no sé què, no sé quant, però l'admires, no?
0: I després... tu vas anar-hi a dinar i el vas conèixer, entenc.
2: Sí, bueno, el vaig conèixer, vaig veure que ell treballava allí, me'l van presentar, hola, jo
0: vale,
2: soc...
0: Vale,
2: vale. Allí es va quedar tot. Allí és quan jo el vaig conèixer. Més endavant, quan jo obric la maleta de Romer, ell havia canviat de feina i treballa en una empresa com a assessor gastronòmic i també com a comercial, bueno, té una part de ven vins, ven car, etc. No? I va vindre al restaurant a parlar amb mi i li vaig dir, Javi, li crec que seria xulo que féssim alguna cosa junts, algun maridatge aquí al restaurant, alguna cosa tal. I aquí va començar, diguéssim, la nostra... O sigui, jo ja l'havia conegut feia molts anys, però quan vaig tindre-la així més de prop vam començar a treballar junts d'alguna manera puntual, no? I ell va vindre un dia i em va proposar este llibre. Uh-huh. I a mi em va semblar molt xulo. També em va semblar que era un llibre molt Cossetània. Un llibre molt per a l'editorial. Sí, sí, sí, tant, i tant, vaig proposar-li a Jordi de Cossetània i em va dir que li agradava i tal, i vam fer doncs este projecte. I jo crec que és xulíssim perquè jo, a part de que m'ho ha passat super bé fent-lo, crec que hi ha una font d'informació aquí dintre impressionant a nivell Catalunya. Sí, sí, sí. I ja no només a nivell plats, que per a mi són superdivertits i estan superbé, sinó que també hi ha com una base de dades de petits cellers de territori que això no és fàcil d'aconseguir. No. Clar, això tot està al cap de Javi, en els seus contactes, etcètera, no? Llavors aquí, i no només hi ha vins, hi ha cerveses, hi ha hidromels, hi ha combinats, hi ha coses que... opcions no alcohòliques també. Llavors... és com a apropar una mica aquesta part del maridatge, no? El maridatge, entenem, en combinar menjar i part líquida a casa de tothom, perquè al final són receptes per a fer a casa, no són receptes molt difícils ni tampoc coses molt rares.
0: Tenen els noms complicats, només he pensat en algun moment.
2: Per què?
0: No, perquè tu mires el nom d'alguna cosa,
2: sí.
0: Jo què sé, tu dius, nen, el meu fill, no? El gran, t'he preparat una rajola de xocolata amb cruixent de moixaina, i em deia, papa, què dius? Però al final, la rajola, sí, aquesta rajola de xocolata no pinta de ser molt difícil. I, atenció,
1: és que és això, que si li ensenyes la foto et dirà, porta cap aquí.
0: Maridat amb un torb, que és un licor tradicional, vull dir, en aquest cas no hi ha un cava, un espumós i tal, sinó que és un torb, que és un que més mola que es digui torb, no? Que deu ser com una... com es diu això? Ai, no em surt ara. Com aquesta beguda clàssica catalana.
2: Com una ratafia. Sí, és un destil·lat, sí, un licor així una mica més potent d'alcohol. Això realment...
0: Els has tastat tots?
2: No, tots no.
0: Tu estaries aquí amb nosaltres.
2: Vam tastar moltes coses, però no vam aconseguir totes les ampolles, perquè penseu que hi ha 163 begudes en este llibre.
0: Ja.
2: Aconseguir 163 ampolles de manera gratuïta, només per fer una foto, no és tan fàcil.
0: Què tal és?
1: Catalanes?
0: Sí, perdó. Sí,
1: totes catalanes, les ampolles també?
2: N'hi ha... cada recepta, nosaltres són 60, què he dit, 163, no, 120, perdó, hi ha 63 receptes i 126 begudes, m'he equivocat. Llavors, de les 63 receptes, 63 begudes són del mateix territori en concret i després hi ha una alternativa que pot ser del territori o pot ser de qualsevol altra part del món, no? I les 63 aquestes que es dic que acompanyen les receptes com a priori, com a maridatge principal, sí que són no només de Catalunya, sinó d'aquell territori que estem treballant en concret.
0: Jessa, és fàcil treballar amb tu? Què diries?
2: Jo te diria que sí, però...
0: doncs...
2: Jo crec que sí, jo crec que sí. No que és difícil.
0: Que parli Javi Campo.
2: Vinga. Ah, oh!
3: Treballar amb la Jessa és fàcil, és molt fàcil, perquè tenim una cosa que és que ens ho passem molt bé, ens riem molt. La risa és un element indispensable en el nostre treball i en totes les coses que hem fet conjuntament sempre ha estat molt present. És cert que hi ha hagut un treball de recerca especialment important, perquè moltes vegades penses primerament que un producte estarà vinculat a una zona i te dones compte de que està vinculat a més d'una zona, per això d'aquesta divisió geogràfica que han fet al llibre, que no és ni comarques ni províncies. Llavors, això i buscar també la recerca de begudes que no siguin no només vi, doncs ha sigut també una cosa molt positiva per tots dos, perquè hem trobat i han descobert coses molt interessants.
0: Doncs entre riure i cercar vins, cercar receptes, anar arrel de les coses. És el Javi Campo descrivia la creació d'aquest llibre així.
2: Sí, sí, tal qual. És que és un treball de camp bastant important. T'ho dies abans, no? Hi ha paraules rares. No és que siguin paraules rares, és que són paraules que en segons quins territoris no els coneixem.
0: El pinyonat, per exemple.
2: Sí, molt bé, pinyonat, correcte.
0: No havia sentit
2: bueno, perquè és una pastisseria típica d'un lloc concret. És com els gelidencs, o com si ara jo et parlo de, no sé, del piumoc, que és un tipus d'embotit de la zona de la Garrotxa, que només se troba allà. Uh-huh. Hi ha així un munt de coses, no? No sé què més hi havia aquí.
0: El pinyonat d'on és, per cert, que vaig una mica perdut.
2: Pinyonat està a la regió de metropolitana de Barcelona.
0: Ah, sí, ja ho veig.
2: I bueno, i voltants. Sí, al final són...
0: Sí, una pinta, tot.
2: Sí, són receptes que surten de petits poblets que potser es feien allà, després com a molt se fan a poblets del costat, però que al final responen a un territori molt petit. I hi ha receptes, com per exemple el pistonat del Sèbio, que és de la zona de Vilanova i la Geltrú, que és cuina marinera, que pràcticament està desapareguda, saps? O sigui, ho coneix potser gent gran...
0: Només o... es fa Vilanova, no?
2: Només es fa Vilanova. Yeah, yeah. I clar, són cosetes que sí que són molt famoses, potser en aquell territori, però igual ja queden molt a lluny, saps? I la gent, potser la gent jove d'allà ja quasi ni ho coneix. I
0: és que és important això, eh? Vull dir que Vilanova, des que va morir Pere Tàpies, que ho sabia tot de la cuina d'allà, doncs és que és veritat, és que aquest home, segur que hi ha gent que està com cuidant la gastronomia i aquesta cultura, en aquest cas, de poble, no? Però això ho deies tu, Mariona, el dia que va venir l'Artur Martínez, crec que va ser, li deies, ostres, s'està perdent la cuina de les iaies.
1: D'àvies.
0: Jo vaig dir, home, neix la dels avis, també, perquè els senyors també cuinem i també som pares i serem avis i també en farem, però tu què creus? Aquesta cuina tradicional se'ns està escapant una miqueta?
2: A veure, jo confio en la zona rural de Catalunya. És a dir, no és el mateix el que està passant a Barcelona que el que està passant a l'Ametlla de Mar, no? Que és com jo estic vivint. Allà, els joves encara participen als concursos d'arrossejat, als concursos de fideuà, als concursos de suquet calero, encara veus gent jove que participa. O sigui, no és només gent gran que sí que saben que guanyaran perquè sempre guanyen els mateixos perquè ho fan molt bé, però hi ha gent de la meva edat i més jove que es presenta a concursos de que no són cuiners, eh? Gent que treballa, doncs, enginyers, o gent que fa, no sé, gent que es dedica a fer tatuatges, o gent que es dedica a qualsevol cosa, no? Fins i tot gent que treballa a la ràdio. Bé, les jornades de, no sé, de la fideuà i fan un concurs al poble, allà al moll, doncs vinga, anem a presentar-nos tots i fem una fideuà. Llavors, ells saben com se fa una fideuà, perquè la gent mantenim esta cultura gastronòmica, perquè pues, encara quedem als trossos, encara quedem a casa d'algú i cuinem i no és sempre anar fora i fora i fora, no? I nosaltres mantenim esta identitat de casa, de tros, d'engegar la brasa, no? Tot això, i si et dic a la Mella de Mar, no et vull ni dir, a poblets més rurals de l'interior, no? Que encara sí, potser són més de tros, de brasa, de casa, no?
0: Més coses. Quin tipus de vins t'agrada? Així, jo, en una frase. Si pots, són
2: dues. Soc molt rara. Bueno, te diria bombolla, 100%.
0: Què vol dir bombolla?
2: Bombolla, vins amb bombolla. Pues algun cava, algun xampany, algun espumós. Sí, no fa falta que tinga cap D.O., però que sí que tingui bombolla, preferixo sempre. I m'agraden les coses ja en un perfil de mínima intervenció. Suavets, que no siguin molt alcohòlics, i blancs, quasi sempre blancs, rein blanc.
0: A veure, què diu el Javi?
3: Fixa't que els vins que li agraden a la Gesa són així una mica radicalillos. Gesa és una mica talibán en el tema dels vins i li agraden els vins en caràcter. Hi han coses molt significatives al llibre que precisament estan al llibre també perquè li agraden especialment a la Gesa i a mi també, òbviament, no? Però que realment després de tastar opcions, perquè ja saps que cada un dels plats l'han tingut de tastar en moltes begudes fins a arribar a la conclusió de quina era la beguda que ficaven com a maridatge i quina era la beguda alternativa. I ens trobem que molts dels vins que ens han agradat per acompanyar les receptes de la Gesa han tingut de veure també una mica amb el gust personal de, tant d'ella com de mi, no?
0: Què, us heu trobat, eh? Tu i el Javi, Javi Campo, no ho dic algo.
2: Sí, sí, la veritat és que hem treballat molt bé, molt a gust, els dos junts. Sí, sí, i mos hem pogut adaptar. Ell s'ha adaptat molt a mi, jo m'he adaptat molt a ell, ha sigut bastant fàcil tot, saps? No hem tingut trobades de dir, és que jo vull això, jo vull allò. No, sempre anàvem bastant en sintonia, això és molt fàcil, és molt guai i molt fàcil a l'hora de treballar.
0: Hi ha una altra de les, i acabo amb el llibre, una de les tesis d'aquest llibre, o del que jo m'ha arribat, que és que això dels maridatges, abans ho dèiem, amb el nom complicat d'un plat, amb el tal, no sé què tu dius, són plats fàcils de fer, però clar, crep de farina, de fejol, farcida de tiró amb naps. És veritat que són noms, si vols, una mica rimbombants. Però, portant això al tema del maridatge, el maridatge el tenim associat a l'alta gastronomia, al gastrobar, saps? Això que està tan de moda, que tal, que no sé què. Però de maridatges n'hem de fer tot arreu. El maridatge no ha de ser una cosa 100% pija, per entendre'ns.
2: Bueno, això mos ha passat a tots, no? Cada vegada estàs prenent algo i dius, ah, em ve de gust una cervesa, o em ve de gust una aigua amb gas, o no, mira, em ve de gust aigua, o em ve de gust un suc, o em ve de gust, no? Llavors, això realment t'ho diu el teu cos, eh? A vegades quan diuen, no, és que este plat va amb este vi sí o sí. Mentira. Tu, este plat el menjaràs amb el que a tu et vingui de gust, i sí. Punto. I al final, el teu paladar te demana el que tu necessites a l'hora de maridar, igual que quan acabes de dinar et demana un cafè o et demana una infusió. Yeah. Pues quan estàs menjant passa el mateix. I a vegades que estàs menjant algo que és molt greixós i et ve de gust algo que et tregui aquell greix, o, bueno, no sé, cadascú ho entendrà, però clar, això com s'aprèn? Això s'aprèn menjant i bevent. O sigui, s'aprèn així i en consciència. S'aprèn menjant i bevent en consciència.
0: Hi ha una altra cosa que és aquesta cosa de la memòria que tenim tots, memòria gustativa i
2: clar,
0: tal. Això
2: sí,
0: de la Madalena
2: sí.
0: De Proust, no? Que un gust ens porta a un lloc de la infància i tal. A mi em passa amb un plat determinat, que és una tonteria, uns macarrons, que jo me'l prenc amb Coca-Cola. Perquè a casa de la meva iaia es feia sempre, era els diumenges i era amb Coca-Cola. I no ho puc evitar, és que m'agrada molt el vi, m'encanta. Però és que en aquells macarrons jo hi vull aquesta beguda, que no sé per què he dit la marca, però oi que bueno, m'entens?
2: Sí, sí, sí, t'entenc.
0: És veritat que m'hauria d'educar una mica a mi mateix, hauria de deixar de ser una criatura en això. Però no. És que m'encanta, tia.
2: Mentre no t'afecti més enllà, o sigui, mentre no t'afecti negativament, no entenc per què ho has de canviar. És un record de la tua infància que si et fa feliç, doncs benvingut sigui.
0: No, però si
2: ara més coses mos haurien de fer feliç en esta vida, que a vegades és difícil trobar coses que portin il·lusió i ganes en un moment donat.
0: Sí. Jo dic per si està escoltant Javier Campo i diu ara aquest senyor que diu de la Coca-Cola, no sé ni dir ni la Coca-Cola. Imagina't, digues, Mariona.
1: Que és una cosa que no he dit mai, eh? I menys quan venen cuiners. Però a mi el que em passa és que jo no soc una persona que especialment gaudeixi del menjar. És a dir, jo menjo per sobreviure. Sí. Pot ser que sigui falta de consciència? Que si jo hi posés com cos i ànima i parés a menjar, perquè fem moltes coses mentre mengem, mirem la tele, ens posem el mòbil, tal. Si parés a menjar i parés a viure l'experiència, creus que podria començar a agradar-me el fet de menjar?
2: Quan tu dius que no gaudixes del menjar és perquè se't fa pesar el moment de menjar i dius, vull acabar ja, me'n vaig. Jo, si pogués,
1: sí.
2: No menjaria.
1: Sí.
2: Vale. A mi em passa igual, però al revés. Vale? O sigui, a mi, jo no gaudixo del menjar quan minjo ràpid, sense consciència i tal, minjo, engullixo, i ni me n'he donat compte que he menjat pràcticament. A vegades te'n dones compte perquè vas far i dius, què m'ha passat? O sigui, no, és que he estat mirant el mòbil, he estat pensant en altres coses. Tal. Sí. Jo crec que tots, des de la teva vessant com des de la meua, que són punts totalment extrems, jo crec que tots, si mos centréssim a menjar sense telèfonos, sense distraccions, sense tele... Si voleu, en societat, és a dir, parlant, està bé, o sigui, tampoc cal tancar-nos en una habitació sols per a menjar, però sí que és veritat que tenim tantes distraccions que la majoria de gent, quan estem menjant, no estem menjant. Llavors això sí que fa que no gaudixis del que tu tens davant.
4: Estàs escoltant les millors converses de pausa.
1: Veus, ja està. Ja hi som.
0: Anava a dir, amb la música, Gessamí Cremés, hola, què tal, com estàs? Estàvem aquí xerrant.
2: Aquí seguim.
0: Tranquilíssims. Amb això de la música ens accelerem una mica.
1: Una mica.
0: Hòstia, un dia provem de fer el programa 100% en blanc. Dani, jo t'ho proposo. Tu així, mirant-ho.
1: Cobrant.
0: Diu que sí, diu que...
1: Això, home, el Dani cada dia.
0: Escolta, tenim 14 minuts i hem de parlar d'un parell de coses. Primer, hem de fer una llista del millor plat de la gastronomia catalana i, segon, hem d'obrir el tema de la gordofòbia, que és una qüestió que jo amb la Gessamí tenia ganes de parlar-ne i que sapigueu que aquí, jo ho explicaré, li vaig consultar a la Gessamí si n'estava una mica cansada de parlar d'aquest tema o no. I tu em vas dir, necessito temps per parlar-ne. És un tema que et preocupa, que vols posar en primera línia de debat, que et vols explicar... aquí n'hem parlat moltes vegades, el darrer cop amb l'Helena Crespi, una sexòloga i psicòloga. Tu has dit en alguna ocasió que has après a tenir millor relació amb el teu cos. Què? La pregunta és què?
2: Clar, bueno, això, no, Albert, quan tu m'ho vas preguntar, em vas dir, vols que traguéssim el tema o no? Jo, és un tema que ja no em fa res parlar obertament, i és un tema del que podem parlar, però que em sembla just que, ja que és un tema realment important per a tothom, jo crec, o per a molta part de la societat, que és un tema que, si l'obrim, que hem de dedicar uns minuts a parlar-le, que no sigui una cosa que passem per damunt simplement per tocar temes, no? Llavors, això és el que jo volia que quedés clar. Llavors, a partir d'aquí, si parlem de gordofòbia, que és un tema important. Uh-huh. Bueno, jo la meva experiència amb la gordofòbia és que jo des de petita he patit gordofòbia, ja no només per part dels altres, que també, sinó per part meua. O sigui, que una autogordofòbia o grassofòbia, potser millor dit en
0: català. Sí, ho diríem.
2: Que al final és això, que tu creixes en una societat on t'ensenyen, doncs, que no està bé, que no és correcte ser gras, perquè, a més, ser gras ja no és que sigui un defecte i prou, sinó és que, a més, és un defecte canviable. Per tant, tu pots esforçar-te per a, amb voluntat o el que sigui, per a canviar el teu aspecte. Si tu neixes en un nas enorme i tothom t'insulta perquè tens una gran nàpia, doncs, bueno, doncs és la que han nascut i doncs algun dia, si tinc diners, m'operaré el nas. Però, en canvi, clar, si tu ets gord... tu ets gord perquè vols, tu t'has d'aprimar, tu et pots aprimar i tu tal, i pum, i pum, i pum. I a partir d'aquí, doncs, bueno, tot el que això comporta, no? I jo crec que és una cosa que, bueno, pues que sí que gràcies a que més que autoestima, autoconeixement, és una cosa que he aconseguit, o que estic en procés d'aconseguir, bueno, portar-me millor el meu cos. Jo no et dic que jo estigui enamorada del meu cos i que cada dia m'encanti, perquè no és així, i és algo que és una cosa que jo és molt difícil de treure del teu cervell, crec que no el trauré mai. Però, bueno, ja no és el mateix que quan era més petita, no? Quan era més petita era molt capaç de maltractar el meu cos pel simple fet de canviar-lo, perquè no l'estimava. Ara entenc que el meu cos, pues, és que, jolín, m'acompanya, me permet caminar, me permet fer la feina, només falta que jo vaiga i el matxaqui a més, no? I, bueno, doncs he fet una feina molt gran i estic molt contenta amb este carinyo que li estic començant a agafar al meu cos, tot i que jo mateixa sé i considero que no és el millor cos que puc tindre, i és una cosa que jo sé que també s'ha de treballar de totes les maneres, no? Igual que he de treballar el cos, he de treballar la meva ment i el meu autoconcepte. Jo crec que va junt.
0: Perquè Gessa, hi ha una cosa, perdó, és que la vull dir molt ràpid, digues. Perdona, Mariona, que és... M'agrada molt veure't parlar d'això, sobretot tenint en compte que ets una de les cares del programa de referència de cuina de TV3. Llavors, ho trobo molt bonic que encapçalis aquest discurs. Alhora, penso, per què polles li ha de... Perdó.
1: Ai,
0: perquè t'has de carregar tu aquest pes? saps? Perquè surts a la tele. És que també, a vegades, saps? I pensant, perquè jo he vist comentaris dels teus vídeos, de gent que et diu, nena, com t'has posat? La gent de TV3, l'usuari, el Josep Maria Clàssic, fa això. I llavors, em sap greu a la vegada que hagis de ser tu la portaveu d'això. M'entens què vull dir? Jo, tu com ho portes? El pes, vull dir. El Mira, pes, estem parlant del pes moral.
2: Sí. Jo, la veritat és que, bueno, per a mi és difícil, ja ha sigut difícil sempre, tindre estos alts i baixos de pes, ¿vale? Perquè jo sempre els he tingut per un problema que jo tinc meu, que ja parlaré un altre dia, si voleu. Mm-hmm. Llavors, estos alts i baixos de pes abans quedaven pues dintre del poble o a la meva família o la gent que em coneixia. Ara és veritat que el públic és molt més ampli i molta més gent té dret a opinar. Té dret, o pot opinar. Sí, sí. No sé si el dret està o no està.
1: Tenen l'oportunitat, però,
2: sí,
1: però no el dret.
2: Correcte. Llavors, bueno, jo, sincerament, jo totes les persones que, bueno, d'alguna manera opinen sobre el meu físic per xarxes, jo directament, si jo puc, perquè el vídeo l'he penjat jo, borro el comentari i bloquejo directament a la persona. No per res, perquè sé que, no perquè aquesta persona pensi aquesta persona em cau malament, no, simplement perquè no em puc permetre o no vull permetre que el seu comentari en un moment donat a mi m'afecti i això em porti a pitjors problemes, yeah. No? Llavors, preferixo, ja que tinc el dret, mira, al Google Maps, quan te fiquen una mala crítica, no pots borrar-ho, no? Però com que al meu Instagram puc fer el que em doni la gana, doncs ho faig, no? Ja està. Ells tenen l'oportunitat d'opinar, jo tinc l'oportunitat de borrar el comentari i que aquesta persona desapareixi de les meves xarxes. Jo ho faig per protegir-me. Uh-huh. Vale? A partir d'aquí, moralment, si ho fan o no ho fan, jo crec que, bueno, jo penso que no ho fan bé, però clar, cadascú que consideri el que li sembla oportú. Uh-huh. Jo entenc que m'estic exposant i entenc que puc rebre aquests comentaris, però per tant, doncs, la meva primera eina és fer això. Uh-huh. I és el que jo faig.
1: A mi m'agrada molt, perquè a banda, tu has fet, o estàs fent les paus amb el teu cos, alhora que també segur que has hagut de fer les paus amb la teva relació amb el menjar i que tu t'ocupes de la pastisseria, dels dolços, que és la primera cosa que et fan retallar quan comences a fer una dieta.
0: Faig el dimoni.
1: I crec que és molt guai que tu estiguis fent activisme al voltant de una reposteria sana, bonica, gastronòmica, lluny de la bulleria industrial. Com que hi ha una alternativa a les guarrades que ens prohibim nosaltres mateixos i que fins i tot està bé de tant en quant menjar-te una merda aquestes.
2: Mira, jo m'he passat tota la vida, des dels 7 anys, que més o menys que tinc consciència, fent dieta. ¿Vale? I fent dieta vol dir doncs, limitant tot això. Mm-hmm. Limitant tot això, limitant hidrats de carboni, limitant moltes coses. ¿Vale? Quan vaig donar-me en compte que tenia un problema amb el menjar, vaig entrar en un centre de dia, no? I allí em van ensenyar a que res de menjar era una merda. O sigui, nosaltres sempre estem dient no, això és merda, això no és merda, això és menjar. Sigui de millor qualitat o de pitjor qualitat, és menjar, ¿vale? Uh-huh. I hi ha una cosa pitjor que el que tu estàs ingerint, que és la idea que tu tens al cap mentre ho estàs ingerint o després d'ingerir-ho, que és la culpa que això et genera, ¿vale? Tu per menjar-te una galeta, si estàs fent dieta, no et passarà res. El problema és que et sentiràs tan culpable que molt probablement, ja que t'has menjat una i saps que mai més te'n podràs menjar una altra perquè tinc que començar la dieta i aquesta dieta serà eterna...
0: De perdre el riu.
2: Me fotré 8 paquets de galletes, sí, ¿vale? Sí. En canvi, si... La clau de tot, és el que a mi em van ensenyar, que encara ho estic gestionant, evidentment, però la clau de tot és que tu mingis com si li donaries de menjar al teu fill. Tant que si el teu fill un dia a la tarda li dones galetes per berenar, no li diràs que avui no li toca sopa perquè ha menjat galetes per berenar. Tant que si el teu fill t'arriba que és en un atracón, que en una tarda s'ha menjat un munt de xutxes en un aniversari, tu no li diràs, doncs ara dit-te'ts ja vomita al lavabo. Ah, que no faràs això? Uh-huh. Li diràs, doncs vinga, git-te't de costadet, pren-te una infusió, tranquil, demà al dematí. Doncs això és el que estàs fent tu, cuidar-te com si tornessis a aprendre a menjar des de petit.
0: És que, bueno, la podria escoltar tot el dia, insisteixo que la podria... Sí, classes d'autoamor, que no d'autoestima només, que també, no, però d'autoamor.
1: L'Helena Crespi ens va dir un concepte que era
0: el,
1: autoamor
0: sí,
1: radical
0: era autoamor
1: o
0: radical,
1: alguna cosa
0: sí,
1: així.
0: Ja m'agrada molt
1: com
0: a concepte. Ens quedem sense temps. Hem de fer el rànquing a cegues perquè ho hem estat prometent durant el programa. Per tant, i ho hem de fer ràpid, perquè no tenim temps. Llavors...
1: Necessites paper, Albert?
0: Necessito un paper. No tinc un paper.
1: A veure, jo tinc un diari.
0: Has de triar entre els 10 plats que tirem, millor plat de la gastronomia catalana. Hi ha alguna concessió al Delta, vale? Aquí he fet jo, la prellista l'he fet jo. Mariona.
1: Clar, anirem del primer a l'últim. No pots modificar... No.
2: Vale, o sigui, em direu 10 plats
1: sí.
2: I jo he de dir... Un número a cada
0: sí,
2: plat.
0: Sí.
2: Vale.
1: Anem al primer. Fricandó.
2: Un 6.
0: El 6, el número 6, posem el fricandó.
1: Fricandó. Escudella.
2: 3.
1: Molt bé.
2: És que em feu por.
1: Clotxa.
0: Ja sé la... que te l'estimes, però vull dir que no...
2: No, però a nivell menjar-me-la jo, la fico al 8.
0: Clotxa.
1: Ui, coca de forner.
0: Joder. Aquesta amb anís, eh?
1: No, jo.
2: 5.
0: Fuà,
1: increïble. Calçots.
2: Los 6 ja l'he dit?
0: Els 6 has dit fricandó, sí. Et falta, tens el 7, el 9 i el 10.
2: Calçots. Va, el 7.
0: El 7, calçots i els avalls.
1: L'Albert ha posat arròs del Delta amb coses i posa infinites possibilitats.
0: Tinc raó. Oi?
2: Tinc lo 4 lliure?
0: Sí.
2: Arròs.
0: Arròs.
2: No sóc molt arrossera jo, eh?
1: Bacallà amb samfaina.
2: Que m'he quedat lliure.
0: L'1, el 2, el 9 i el 10.
1: Ui.
2: Bacallà amb samfaina, el 10.
0: El 10.
2: M'agrada, però he de prioritzar altres coses.
0: Vale.
1: Per exemple, l'empedrat?
2: 9.
0: Un 9, empedrat. Ui, que... Ui, ui, ui, ui.
1: Ui.
0: Va.
2: Què m'has quedat? Ui, 2.
0: Sí.
1: Ui, 2,
2: no
1: que són?
2: Certs.
0: No.
1: Ostrons de Delta?
2: Vale, 2.
0: El 2, els ostrons. I
1: trinxat de la Cerdanya.
0: Que és l'1.
2: Ah, 1. Ja m'està bé, sí.
0: Trinxat. És que és molt bo el trinxat, eh?
2: És molt bo el trinxat.
0: Encara que sigui, estigui a l'altra punta del país per tu, saps? Però sí, no? Tu sé que has anat a la Cerdanya aquests dies. Has menjat trinxat o no?
1: Claro. A veure com ha quedat això, Albert.
0: Número 10, bacallà. Vaig ràpid, eh? Empedrat, clotxa, calçots, fricandó, coca de forner, arròs, escudella, ostrons i guanya aquest rànquing el trinxat de la Cerdanya. Jessamí Caramés, ho hem de deixar aquí. Ha estat un plaer. El llibre es diu Catalunya a la copa i al plat i pot ser un regal increïble. Per
1: demanar els Reis.
0: Per Reixos.
2: Nadal, sí.
0: Reixos, oi, dieu?
2: Nadal o Reixos.
0: Veus? Sí. Pues ja està, pues el demaneu als Reis directament. Jessa, un plaer, eh? Espero veure't aviat una altra vegada per aquí. A la tele et veurem segur, que no hem parlat de la tele, ni res.
2: Ja parlarem una altra
0: vegada. Ja s'ha
1: parlat molt de la tele.
0: Us deixem amb el Love, penya, i amb aquesta cançó. Vinga, que vagi bé. Adéu.

Surfejant des de cap d'emocions i també una onada més, compartint la nova música de Massalles. Què tal, com esteu? Així obrim la tarda d'aquest dimecres 22 de juliol, un estiu 2026 que ens està donant bones propostes, com aquesta de Bausa.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
3: Enric Auqué.
4: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
5: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3Cat.
7: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

Els talents de Potger i Lluc abandonaran el ritme bombat d'aquests txecs i apostant també fort destacat pel tàndem que continua sacsejant l'escena de la música electrònica. Queda't i recorda el seu nom, són

El Mars Monday amb el Delicate, el so clarament californià d'aquests tres nois de la costa est i equipats amb més bones propostes. Abans el dimecres dedicat amb Zara Larsson ara i la cançó amb la que va fer Diana.

Jesse Reyes, l'autora d'un dels himnes del Mundial, redefinint la fórmula del seu èxit amb aquest tema Crumble. I els pròxims minuts que ens movem amb la cançó amb la que va fer saltar la fama mundial Henry Moody. Tell me a bit about yourself.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
2: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Qualsevol de gust.
1: Música perfecta per aquestes tardes de calor i platgeta, dies de pausa i desconnexió, compartint amb Soc un Bohemio, la cançó de l'estiu dedicat. Bon grup farà Afrobeat en mans de Kelly Isaiah.

0: Rafael García, que continua fent voltes pel país, col·leccionant més èxits a la seva carrera i contagiant-nos, altre cop amb el ritme d'aquesta cançó, Vine a buscar.
1: És estiu, escolta i cat.
0: Més talent d'aquí, amb el ritme ara més blacky, funky, que maquina el grup de Pol Grosella, Petit Ibèric.

0: Escoltes ICAT.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

La Flashy, Flashy Scream, aportant més màgia musical a les seves cançons, una batxata romàntica que amb la resta dels seus temes. El grup farà brillant directe el pròxim 8 d'agost al Parc del Fòrum dins el Branch Electrònic Barcelona. 4:03, 9 hora del dimecres, que avança amb la veu protegida de Beyoncé.

0: eso.
1: Esteve, amb un altre afortunat encert que suma la seva carrera després del seu pas per Eufòria. I aquí seguim a ICAT, ventilant més cançons. Aquesta amb les vibracions alegres i positives de Paul Russell.

0: Miki.
1: Aquest estiu, Miki Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Em dic Helen.
3: I jo, Stefan. Sóc en Damon.
2: No m'havies dit que tenies un germà?
3: És complicat.
4: La mateixa sang, el mateix amor.
5: Imagines quin gust deu tenir la seva sang, que he dit que faris!
4: Diaris de vampirs.
6: Disponible a la plataforma 3CAT.
7: Ja t'auto la mani.
1: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
8: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Un bitllet per tu. Aquí estàvem viatjant amb el Roquer Sosonencs, tant per avui el Comboi, un altre dels grups que té l'estiu molt compromès per presentar les seves cançons en directe. La propera cita serà l'1 d'agost a la Garbina de Fes de Falset. Viatjarà als 80 amb Doja Cat.

0: senyal.
1: Segurament t'estimo els Amics de les Arts amb una de les cançons que es noten, que estan fetes des del cor, uns sentiments d'aquells que de vegades costen d'expressar en paraules. I enamorat, seguim aïcat de la veu i la música d'una de les veus a revelació de l'escena britànica, Olivia.

Quin talent, quina creativitat, rei, disposada altre cop a seguir fent història amb l'Skin and Bones. I decidit a mantenir viu l'ambient de festa aquest estiu, Calvin Harris amb Satisfy.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Saps que t'estimo?
3: Són amics.
2: Només amics.
4: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
3: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
2: Per fer una emoció. Crec que estàs gelós.
3: Vull que deixis de veure.
2: Si no, què?
4: Ben Affleck.
3: No tens por de mi.
4: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
5: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Doncs ben a tope, aquest estiu amb la bona vibra de la família 31 Fam. Aquest divendres us esperen en concert a la Festa Major de Lloret de Mar. Va, més festa de la bona ICAT amb la cançó addictiva Heroin dels d'Adam Levine, Maroon 5.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: A la meva esquerra...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.
6: Escoltes ICAT.

celebrant l'amor per començar una hora més del dimecres amb l'energia aquí darrere de l'Èrgica al Polen. Demà dijous, que les podreu veure descarregant el seu directe a la Festa Major de Salt. I posant també ritme als sentiments, arriba Tyla amb Is It Love?

d'estiu. Escolta i cant.

circuit electrònic amb un altre dels bons retorns de la temporada, la Paula Jornet, oferint les primeres pistes del seu nou so amb aquest Somebody to Everybody. 5:16, i aquí arriba d'estapant-se emocionalment Oscar and the Wolf, Somebody Without You.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
2: Enric Auqué.
3: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
2: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
4: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

cor de Mallorca en ple estiu, festa i drama, Maria Jaume, amb una de les 10 cançons candidates al Premi Cerverí d'aquest 2026 i de les que la cantant mallorquina farà brillar en viu el pròxim 31 de juliol al Festival Portal Blau a l'Escala. On Fire, que avancem amb Louis Tomlinson.

Costa Daurada, un dels atractius també de les vacances a l'estiu, l'escenari d'aquesta cançó de l'Uri Santa Fe i l'Amlique. Va, que avancem, continua endavant el dimecres amb un dels himnes amb el que van fer molta fortuna els de Joe Jonas, DMC. Oh,

0: Escala Vento, recuperant amb aquesta energia guitarrera l'estimat Pau dels Pets, una de les cançons més emblemàtiques del trio de Constantí.
1: És estiu, escolta i cat.
0: Ben motivats seguim en plena forma amb el ritme que ens marca l'ISO amb Purple Disco Machine, a volta

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, App i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Ros, amb un so renovat i més animada del que ens té acostumats amb aquesta pulsió. I anem buscant les 6 de la tarda amb el positivisme i el talent inesgotable de Bruno Mars, la celebradíssima Just Mate.

0: Escolta, Zicat.
1: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
2: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
3: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
4: De veritat?
3: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
2: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Doncs bona hora que té la Jules, eh? Tot va tirant, tot en ordre des d'aquesta nova hora del dimecres, una tarda més d'estiu al teu costat i compartint bones propostes des d'ICAT, com aquesta de Bals.

You and me, baby. Entre tu i jo, aquí estàvem desdicat compartint aquesta història emocional amb el talent d'en Chico. Vinga, que això no s'atura, ben motivats, continuem amb Alok i Jennifer López.

0: Roja. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: El Maldà presenta Consulta familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat. Linkat. Aicat. Aicat.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: un ritme i un estil que ens recorda molt a Stevie Wonder, així és com Thundercat recupera des d'aquest She Knows Too Much la veu del desaparegut raper Mac Miller. 5 minuts i 6:45, tornem a casa, que aquí ens espera l'estrena en solitari del nou Vallbé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

0: Els Girls de Kid Laroi continuen fent història, i aquesta vegada que ho fa amb la nova revisió que ha fet al costat de la veu de Kehlani. Sóc ara positiu i optimista i cat amb el ritme que ens marca MGK amb Times of My Life.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

coses molt íntimes, coses molt tranquil·les, compartint l'univers musical de Delgat, l'aventura del músic Fran Delgado, i sense sortir de la nostra escena, aquí que et porto ara l'energia festiva de Saxeni amb Sidoní, persiana baixada.

Pink Panthers amb Mosquito, dels èxits que piquen més que el sol d'aquest estiu, i a les 7 que arriba i cata el Pista de Fusta amb Miqui Puig. Abans que et deixo amb la bona parella Elton John i Dua Lipa amb el Cool Heart. Adeu, fins demà.

0: Escoltes ICAT.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

temporada 25-26. En un so vellotat a la FM. A partir de migdia ja ho saps. Ens trobes a la plana de Trescat, d'ICAT, els servidors de streaming i el teu servidor preferit. Per portar-nos en el mòbil i la tauleta, et baixes l'aplicació i ja ens tens. Per trucar a la porta, per demanar que Pista de Fusta et serveixi. Un menú especial que cada dia és distint. Comença però amb aquesta sintonia i mai se sap on ens durà. James Blake.

com si fóssim en una pel·lícula de David Lynch. I had a dream she took my hand. Samplejant els Dissensiers amb un single del 2019 per fer ell aquesta baladota increïble. Així ens obre la pista amb James Blake i Ha parat. Titula Lunes amb una cançó. Lunes avui.

Sasha Ringel, que és el mateix Aparat, amb una peça anomenada Lunes. Havíem sentit avançaments del seu àlbum, A Hum of Maybe. I alguns tenien por que hagués passat a un punt comercial sense tornada, però no. Peces com aquest Lunes demostren que Aparat segueix tenint aquella sensibilitat i capacitat per fer electrònica d'una altra galàxia.

0: nou projecte d'en Denzel.
1: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. I like your attention key. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I això són pesos pesants de la música de ball contemporània. Són Fox Warren i són Dandy Automato. La peça és dels primers i el segon, remescla estranys.

Andant, Diego Tomator, ja ho saps, és una de les potes importantíssimes del so dels Gorilla. Agafa aquest Strange de Fox Warren i li dona el toc únic i personal d'algú com ell. Bandes que descobrim properes a la High Energy, com si fossin els productors de la Grand Divine. Es diu un Boy George i això es diu Mecanimo. I Déu-n'hi-do, es quedarà, ho sé.

l'àlbum ho deixa clar. What does it take to make this man happy? Mecanimó, amb la veu de Cassie Spooner, fent una revisió de sons pretèrits per la pista de ball ara mateix. Ets aïcat a la ràdio inquieta i la pista es diu de fusta. La porta cada tarda Miqui Puig als plats. Not Slater, Glitter in My Tears.

0: una increïble història de plorar a la discoteca. Glitter in my tears, l'Angelita, Angelina Night Slater.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: La col·lecció de perles sintètiques avui per la pista és inesgotable. Nicholas Rixon presenta aquest surreal meravella.

Mare de Déu Senyor, a l'LP de Nicola Rickson. Es diu Màgic, i aquest Surreal podria ser una peça que haguéssim sentit als 80, als 90, però la sentim avui a la pista. Quin goig! Fum i miralls.

0: Machines se les gasta en Austràlia. Luke Million, un fanàtic dels sintetitzadors antics, invita Moonen que facin bé una peça irresistible. Quan una partitura està ben escrita i funciona, quan una cançó rodona, tot rutlla.
1: Amb Miqui Puig, la secta del ball és sacerdot.
0: És la nostra secta, la del ball. I quan una de les nostres deesses, dels nostres gurus, té nou disco, tots freguem de mans. A més, com pots veure, fa un homenatge al gran Morricone.

0: Doncs a mi m'encanta. Algun savi de la parada, d'aquests que defensen el Benidorm Fest, diuen que aquesta cançó és menor. Una cançó menor de Jesse Ware és sempre 100 vegades millor que alguna d'aquestes merdes. El sampler del Bueno, el Feo i el Malo d'Ennio Morricone i la Ware, la dient anem-hi. Right, right, right. La base pot ser molt millor que alguna feta per algun amateur. Jesse Ware és una deessa i a casa l'estimem per sobre de totes les coses. La casa es diu Pista de Fusta.
1: Maquem música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: és electrònica.
1: El cos et demana Pista de Fusta.
0: I ara una d'espies. Triangle Man, Tuca Martini.

una de martinis amb una copa grossa, Tringle Man i el seu tuca martini, jugant aquell house tant dels 90 on hi havia jazz i tot. Torna Block and Crow amb la col·laboració de Dennis Capriato. Torna una peça que ens va encantar tots, Not Just the Groove. És més que el ball.

Denis Capriato va sobrat de veu, de tessitura i de melodia. Ell ha insuflat en aquest Not Just a Groove una cosa distinta, diferent, que fa que la cançó ens hagi ballit tant, que torni a casa. Quan una cançó ens agrada, i a vosaltres també, la repetim fins a la sacietat, fins a fer-la un hit petit de casa, de la pista. Baixos sintètics, els que ens proposen Shinobi i Aram, Beyond the Maps, endinsant-se amb textures aràbiques, i sobretot amb un non-stop de ritme. Novetats a la pista, per tu.

beyond the maps. Més enllà dels mapes hi ha mons que a vegades s'exploren només a la imaginació, i això suposo que és el que volen aquests dos productors, Shinobi portuguès i Aram, un francès. Ells s'endinsen a una música plena de baixos gruixuts, però amb un piano i un escapisme que et deixa molt i molt d'espai. Ets aïcat a la ràdio inquieta i clàssics tornen. Clàssics venen. Revisió del Right on Time, de Black Box, de Digital Souls. I ens va agradar, em va agradar tant, que aquí el teniu servit. El volumen alt. Volumen client, que en deien a casa.

0: El canal de sempre.
1: El Right on Time dels Black Box no només és una peça de ball, sinó que ja una peça de la memòria col·lectiva, una peça pop, sense cap mena de dubte. Les revisions de Digital Souls, i tu la sents, el teu programa favorit de ball, el DICAT, el de cada dia, de dilluns a dijous, a la pista de fusta.
2: Pista de fusta Dance Club.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: El servei és de ball i necessita sempre novetats. El segell de casa nostra, Personal Belongings, amb un brasiler anomenat Marco Boccaccio. Això es diu Sunnyside. És el remix de Gio Bandal i comença a predir que l'estiu és a tocar.

balèrica, escapista per mirar el mar o una muntanya ben bonica. Marco Boccato, un brasiler perquè grava per aquest segell de casa nostra anomenat Personal Belongings. La recta final avui ens quedarà de coses de casa, de segells de casa, i us direm que és un goig que cada tarda vingueu a la pista a escapar-vos, a fer la sobretaula després del sopar, a fer esport, el que necessiteu. Tots us podem servir. Més segells de casa. Deep Clicks. Comfort Deep és el projecte. Deep in my soul, la peça. I Miqui Puig els plats et diu que gràcies, que ja ho tenim. Que demà hi tornarà a haver-hi pista. Que sempre hi som. Que només vull que sigui

0: escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu us guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més, des de ICAT, dedicat al meravellós món del baix, arriba l'hora del cel obert.

molt particular de tocar el baix. La gent que hi entén li diu slap bass i diràs, hosti, això què és? Mira, doncs, si ets fanàtic de les sèries americanes de tota la vida, potser coneixeràs una que es deia Seinfeld, creada per Larry David i pel Jerry Seinfeld, i que tenia una banda sonora que mostrava perfectament què és la tècnica de la slap bass.

La melodia de Seinfeld, que ja t'aviso que és una mica tramposa, eh? Perquè això no ho fa un baix, sinó que fa un teclat imitant el so de la slap bass. Llavors, doncs, me diràs, què collons és això? Doncs, la slap bass és aquesta manera tan percutiva de tocar el baix pessigant les cordes i que va tenir la seva màxima expressió en el món del funk i del soul psicodèlic. De fet, si hi ha un heroi i un pioner en aquesta tècnica, aquest seria el mític Larry Graham.

Thank you for letting me be myself again. Una de les grans cançons de Sly and the Family Stone, que va ser on va crear-se la llegenda d'aquest baixista nascut a Beaumont, Texas, el 14 d'agost de 1946. I és que costa entendre la revolució del funk que va suposar Sly and the Family Stone sense destacar aquesta tècnica tan poc utilitzada fins aquell moment. A mi em fa gràcia perquè el mateix Graham deia que, en realitat, i ell no li deia slap, ell ni deia thumping and plucking, és a dir, fotre un cop de dit polze i després estirar la corda següent de manera violenta.

Grand Central Station de Hair, aquesta òpera rock que va revolucionar l'escena hippie de finals dels 60 i principis dels 70 i que demostra que l'impacte de l'Eric Graham en el baix és, si fa o no fa, igual d'important que el de Jimi Hendrix en el món de la guitarra. Però no patiu que no faré un monogràfic de l'Larry, tot i que m'agradaria, sinó que vull repassar artistes que no s'entenen sense aquests baixos metàl·lics i percutius. Per exemple, els Level 42.

Level 42. I aquest Love Games, és a dir, el Mark King, tio, que era el cantant i el baixista, i que va aconseguir una cosa realment difícil, que és posar el slap bass a les llistes d'èxit i no únicament en el subgènere del funk. I és que aquest grup, els Level 42, van tenir una època gloriosa en què gairebé cada single que treien pujava a les llistes com l'escuma. Un altre artista que també va aportar el slap al públic més massiu va ser en Jamiroquai.

L'Stuart Zender, aquí, esplaiant-se en aquest Emergency on Planet Earth dels Jamiroquai, amb un patró aparentment simple d'estructura, però que funciona sobretot pel groove i el feel de la seva tècnica. Dèiem abans que el funk va ser l'ecosistema ideal per aquesta manera de tocar el baix, però també podíem dir que en la música disco, de tant en tant, alguna de les seves perles cultivades també s'ancoraven en el slap bass. Un exemple claríssim seria el Play That Funky Music de Wild Cherry.

Play That Funky Music, de Wild Cherry, que té una història ben curiosa perquè expliquen els mateixos Wild Cherry, que, per si no ho sabeu, eren blancs com un got de llet, de Pittsburgh, Pennsylvania, que en un d'aquests concerts que feien, un del públic, una mica tocadet del veure, li va dir això al cantant, al Rob Parisi, li va dir Play That Funky Music, com dient, deixa de tocar aquesta merda i fos una mica de música més ballaruca. I el tio es va picar, se'n va anar a casa seva, i segons explica ell, en un parell d'hores va treure aquesta cançó que acabaria sent la més coneguda del seu repertori. O sigui, estem parlant dels típics One Hit Wonder. Els que no siguin One Hit Wonder són els Red Hot Chili Peppers. I era absolutament necessari portar-los en un programa que parlava de l'slap bass perquè el Flea no és que passigui el baix, no. És que gairebé el mossega.

0: Higher Ground, una de les cançons del Mother's Milk, el disc que van treure els Red Hot Chili Peppers l'any 1989 i que mostren que l'esquelet musical d'aquest grup estava absolutament representat i liderat per el baix del Flea. Va, vinga, fem una petita pausa, però no patiu, que tinc més slap pa tu i pa tu primo.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia, història i baixos pessigats. Aquesta tècnica de la slap bass, que és la protagonista del programa d'avui i que continua ara amb un dels clàssics de la música disco. Estem parlant dels Brothers Johnson i una peça del disc Light Up the Night que té com a característica principal un solo de slap bass. Sí, sí, ho estem escoltant bé. No únicament fer-lo servir perquè la cançó balli. No, no, donar-li un protagonisme inèdit fins aquell moment. Escolteu aquesta meravella de Louis Thunder Thumbs Johnson, un dels grans baixistes de la història del funk.

tothom amb aquest solo de slap bass dels Brothers Johnson. I és que hi ha cançons que, encara que no siguis un especialista en les freqüències greus, fan adonar-te'n de que el patró rítmic pot arribar a ser gairebé més important que la mateixa melodia. Sobretot si et deixes encomanar per les bases subsaharianes, com va fer el Paul Simon en el Graceland. Això es diu You Can Call Me All.

El You Can Call Me All, que entre altres coses ha passat a la història per aquest break de slap bass del Bakiti Kumalo, que per fer-lo encara més original van decidir passar-lo al revés, és a dir, fer-lo backwards, de manera que fos absolutament impossible de replicar per qualsevol banda de covers. Aquí estem avui al cel obert repassant grans cançons de slap bass i en aquesta segona part a fugir una mica del funk, que seria el seu ecosistema natural, i anar-se'n a altres estils, com per exemple el dels Rage Against the Machine, els quals també van amarar-se de slap bass en tota la seva trajectòria, com ho mostra aquest Take the Power Back.

Relentless, relentless! Aquesta energia, aquesta ràbia intrínseca dels Rage Against the Machine, impulsada per Slap Bass, en un cel obert que ja entra a la recta final, però que no vol acabar sense escoltar una mica d'aquesta tècnica interpretada per grups d'aquí. Ep, i no m'ha costat gaire trobar-ne, eh? Mira, entre altres coses, aquí tenim a la Fundació Tony Manero.

No More Chico Encantador, Fundació Toni Manero, un dels apòstols del funk català, com també ho és el meu estimat David Napos i la seva proposta que s'endinsa en el funk més expansiu i extrovertit. Aquí tenim el seu company, el Jordi Franco, cavalcant en aquest Where You Wanna Go.

el Where You Wanna Go dels Napos en un programa que ja s'acaba i que ho farà amb un altre dels ídols de les quatre cordes i de les lap dance en particular. Estem parlant de Les Claypool, que ens ha promès una autèntica filigrana per cloure el cel obert d'avui. Amb aquest One Better, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més aquí a la sintonia d'ICAT FM. Avui tenim un programa amb unes quantes coses noves, la veritat és que moltes d'elles molt interessants, com per exemple les dues cançons que ha publicat Dua Sela, ara us en parlaré, o Dua Sale, millor, ara ho he pronunciat millor, al costat de Bon Iver. Bon Iver és un tipus que no para de fer col·laboracions i aquesta és l'última. Avui tenim coses noves d'aquí, catalanes, i a més hi posarem a l'aparador l'últim treball que han publicat els Panda Bear, que és un disc d'aquells arriscats, però d'aquells que realment no et deixa indiferent. Una de les grans obres del passat 2025, però que aquí, com que anem amb tota la calma, doncs el repassarem avui, ja que estem al mes de febrer del 26. Com us deia, Dua Sale, ho estic pronunciant malament tota l'estona, Dua Sale, ara sí, és una cantant sudanesa, tot i que resideix a Minneapolis, a Minnesota, un lloc on últimament s'està posant, doncs, tristament d'actualitat per totes les actuacions dels gossos aquests de l'ICE, i la veritat és que ella, d'origen sudanesa i a més musulmana, no deu estar-ho passant massa bé, no sé si té massa llibertat per sortir de casa aquests dies. I acaba de publicar dos cançons, amb dos singles, els dos temes acompanyats de Bon Iver, un home que és habitual en moltíssimes col·laboracions. És d'aquest tipus que jo suposo que tria bé les col·laboracions, però que quan el truquen no dubta si li agrada a participar-hi, perquè ha fet coses molt diverses i últimament podríem fer gairebé un programa només de col·laboracions de Bon Iver. Aquesta primera cançó es deia Blood i la segona es diu Glow. Us poso les dues. Dua, ara ho diré bé. Dua Sale amb Bon Iver.

Doncs suma de talents. La veritat és que allà on està Bon Iver sempre és garantia de que la cosa sonarà bé, però en aquest cas Dua Sally, al final m'aprendré el nom, doncs també és d'aquestes veus rellevants, d'aquestes noves generacions musicals que han vingut des de països on ho estan passant força malament i han anat a parar a altres països on ara els hi fan passar encara pitjor. La veritat és que la situació que hi ha al món és desesperant, és desesperant. Ens aferrem una mica a la música també i intentem a través de la música de reivindicar o de cridar ben fort algunes coses o de criticar o de denunciar determinades coses que estan passant al món. Us deia que tenia novetats catalanes. Hi ha un parell de dones que estan fent coses extraordinàries ja des de fa un temps, la primera més que la segona, el temps, però les dues sempre amb una sensibilitat molt especial. La primera és la Clara Vinyals, amb el seu projecte Renaldo i Clara, que acaba de publicar nou single, es diu Amb tu podria estar.

Doncs més ballable, menys íntima potser que ens tenia acostumada. Hi ha com una certa tendència a que hi ha com ganes de fer les coses més així ballables o utilitzant una mica més ritmes més festius, diguem-ho, d'aquesta manera. I ho dic perquè hi ha molts artistes i sobretot moltes artistes que van començar amb un perfil més de cantautor amb guitarres acústiques i que ara s'han anat derivant cap a altres terrenys. No dic que estigui millor o pitjor, eh? No sóc ningú ni per dir-ho ni tampoc per criticar-ho. Jo parlo de les evidències. Amb tu podria estar Renaldo i Clara, la Clara Vinyals des de Lleida, que ja ens agrada que hi hagin més propostes des de la terra ferma. I Rosarona, Rosarona des de Barcelona. Rosarona, que ja és la Roser Canet, que porta doncs un temps donant-nos moltes alegries en quant a publicacions, un primer disc, amb tot un plegat també de singles, de cançons que han sonat molt aquí al programa, i acaba de publicar un nou single que és una versió de Tame Impala, d'aquest Yes, I'm Changing.

0: At last.
1: Què us ha de dir? Una meravella, aquesta versió del Yes, I'm Changing de Tame Impala. Sabeu que ho faré, no? Sabeu que posaré l'original.

Doncs aquesta era la versió original. Evidentment que són ben diferents, ja sabeu que ens agrada molt, o com a mínim a mi m'agrada molt quan les versions són molt diferents a les originals. Jays I'm Changing, de Tame Impala, amb la versió de Rosarona, cosa nova que us presentava avui aquí al Delicatessen. Això no és tan nou, segurament molts de vosaltres ja heu sentit aquest àlbum, però a mi em venia de gust avui fer-li una mica de repàs. És un disc d'aquests que té la seva complexitat, diguéssim. Si sou dels de Dudua i Baby I Love You i poca cosa més, doncs segurament us costarà d'entrar. Però a mi em sembla un d'aquells discos que val la pena escoltar una i una altra vegada, perquè té moltes coses, molts detalls, moltes petites coses que poden passar desapercebudes, però que són importants a l'hora de fer cada una de les cançons d'aquest disc, que es diu Sinister Grift i que signen els Panda Bear.

diferent, extravagant. Diguéssim que al darrere de Panda Bear hi ha un tipus, que és Noah Lennox, que sempre li ha agradat això de l'extravagància. Diguéssim que amb altres formacions en les que s'ha fet famós, com és el cas, per exemple, d'Animal Collective, doncs també l'extravagància formava part una mica de la recepta o del menú del dia. I amb Panda Bear, doncs, aconsegueix fer tot allò que possiblement no pot fer amb Animal Collective, i ja porta uns quants àlbums publicats. De fet, sota el nom de Panda Bear, aquest és el setè àlbum que publica el bo de Noah Lennox. Alguns apunten que és un dels seus discos més convencionals, dels menys arriscats, per dir-ho d'alguna manera. Sigui com sigui, a veure, hi ha un punt de risc, però sí que és cert que possiblement no és dels més esbojarrats, però diguéssim que alguns ho han interpretat com una passa enrere. A mi em sembla que realment tothom té dret a fer allò que li vingui de gust, i si vol fer alguna cosa més convencional, entre moltíssimes cometes, doncs per què no? Sempre que estiguin les coses ben fetes, aquí no hi ha discussió que valgui.

Tot i que jo pugui anar una mica tard per un altre d'aquells àlbums que ha sortit a bona part de les llistes del millor, el bo i millor del 2025, del passat 2025. El disc es diu Sinister Grift i és l'últim àlbum que ha publicat Panda Bear. Hi ha les habituals fixacions amb el que serien aquestes polifonies corals, una mica a l'estil dels Beach Boys. És una de les preferències absolutes de Panda Bear, i tot i que el rerefons és molt més complex, que el que feien en el seu moment els Beach Boys. Heu sentit, la primera cançó es deia 50 mil·ligrams, aquesta Venom's In, i la tercera que us he triat és aquest LG Fornoa Lou. Panda Bear avui a l'aparador del Delicatessen.

Que gran que és l'Emma Pollock i que gran que és que la tinguem el dimarts de la setmana vinent al concert d'Delicatessen. És un doble concert, com sabeu, tots els concerts d'Delicatessen són dobles amb un artista de casa i en aquesta ocasió l'artista de casa també us sorprendrà, n'estic convençudíssim, és l'Eva Fort i després tindrem la presència de la Emma Pollock. Eva Fort i Emma Pollock, obrim portes a partir de les 7, els concerts són gratuïts, l'únic que heu de fer és entrar a la pàgina web d'ICAT-FM i allà aconseguir les vostres invitacions. Heu d'anar a un lloc on te posa experiències i cat. I els concerts són a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Comencem a 8:15, pleguem d'horeta perquè ja tenim una edat i ens agrada arribar d'hora a casa i a més doncs cerveseta gratis, assegudets, vull dir que és una cosa meravellosa. Demaneu les invitacions que no us empenedireu. Això es deia Something of a Summer de l'últim àlbum que ha publicat l'Emma Pollock i que estarà presentant a Barcelona dimarts, dia 17, això és la setmana que ve. I seguim amb més coses noves. Acaba de publicar un nou EP, tot i que per alguns seria un LP perquè té, crec que són 6 cançons. Es diu, a veure, perquè és que ho estic llegint d'un lloc on la lletra és tan petita que sóc incapaç de veure-ho, o sigui que vaig a buscar-ho en un altre lloc on la lletra estigui una miqueta més gran i així seré capaç de dir-vos que l'últim EP d'aquest senyor que es diu Adrian Crowley es diu The Beer Washers. Aquesta cançó s'anomena Ocean.

Té fins i tot un punt de tenebra, no? Una mica de misteri. Les cançons d'Adrian Crowley, des d'aquest últim EP, que són 5 cançons, us he dit 6, però són 5, i sempre amb aquesta sensibilitat tan, tan, tan especial. Adrian Crowley és un dels molts artistes que han passat pels nostres concerts de Delicatessen, ara que parlava del de la Emma Apollo, que el dimarts de la setmana vinent, doncs també el vam tenir, ara fa ja uns quants anys, el vam tenir als concerts de Delicatessen. Estem entrant a la recta final avui del programa. A mi se'm passa el temps molt de pressa. Aquests són els Alanaire des de Mallorca i les seves noves cançons, tres de moment. Una d'elles es diu Cucu Cucu.

Cucu, Cucu, així es diu aquesta cançó de la Naira, des de Mallorca. Una banda que van publicar ja temps enrere, un primer disc que ens van deixar així com sorpresos i amb ganes d'escoltar coses noves, i de moment han publicat tres cançons noves que també pinten la mar de bé de cara al que pugui ser nou àlbum dels Anaira. A la Naira, ho he dit malament, avui estic de mal pronunciar, que vaja, que me'n surto. I aquesta cançó a mi és que em flipa. Avui hem quedat a les 4. És el nou single de la Ludwig Band, que també tindran nou disc en aquest 2026, i a més també faran gira i els podrem tornar a veure en directe una vegada més, que això sempre és un regal. Avui hem quedat a les 4.

el crescendo final d'aquesta cançó em té el cor robat. Avui hem quedat a les 4, la Ludwig Band, amb els que avui posarem punt i final en aquest Delicatessen. Demà quedarem a les 11, qui li vingui de gust, i qui no, doncs a través del podcast, ja sabeu que ens podeu escoltar allà on us vingui de gust i a l'hora que us vingui de gust. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat, i no deixeu mai de ser molt exigents amb la bona música. I tampoc deixeu de ser tan guapos i tan guapes, que ho sou molt.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Ca l'Arí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.